pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.

Il sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

πάρεις βοηθιέλη, ως ενιογραφίτσιες, ομίξιτουτιες.

0: Teatre, fes-ho com...
1: Home, no, però...

0: I són ara les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades de l'actualitat. El sindicat de llogateres fa una crida a continuar amb la lluita pel dret a l'habitatge després de conèixer la mort de Mari Carmen. La dona de 87 anys, que fa dues setmanes va ser desnonada, era a l'hospital des d'aquell moment.
1: Celeste Rodríguez, portaveu del sindicat de llogateres de Mallorca, fa una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
2: Lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: Ahir vespre, just quan es va conèixer la notícia, poc abans de les 9, de manera espontània, molts dels acampats a la Puerta del Sol de Madrid es van desplaçar cap al Congrés dels Diputats amb crits d'assassins i vergonya.
0: I tot això en ple ambient preelectoral l'endemà que Más Madrid hagi proposat

0: Ada Colau com a candidata a la Moncloa del Front Ampli, avui en una entrevista a Televisió Espanyola ha confirmat que està disposada a liderar la llista de les esquerres.
1: Sempre, això sí, ha dit que inclogui el màxim de partits possibles i ha esmentat també el cas de Més per Mallorca.
2: Estaria incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca, o sea, mucha gente y cuanta más mejor, no sobra nadie.
1: El fet, però, és que des d'un principi Més per Mallorca i Més per Menorca havien descartat anar sota el paraigua d'unes sigles estatals, ahir, però, ara Més sí que va dir que ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura al 29N.
0: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat. Rebrà avui matí l'objecte del veredicte.
1: La gran qüestió és si l'home acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: I el nou president de l'agrupació de grans cadenes hoteleres de les Balears aposta per seguir amb la promoció turística per consolidar un major allargament de la temporada.
1: Assegura que les illes de cada vegada depenen manco del sol i platja i creu que ara s'ha de fer feina per atreure un turisme més cultural, esportiu o gastronòmic. Paraules de Miquel Miralles, que rebutja que el malestar social que actualment pateixen els ciutadans i que s'han traduït en manifestacions massives estigui relacionat amb el turisme. Són declaracions fa uns minuts a l'informatiu Matí.
3: Anomenant antiturístiques quan jo crec que en realitat poc tenen que veure en el turisme. Té més a veure en l'increment de la població i en el dèficit d'infraestructures que tenim que no en els turistes.
0: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears.
1: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental. Guillem Febrer, president de les entitats de salut mental, reclama una atenció més humana, centrada en les persones i no en els diagnòstics.
4: Integram el coneixement sanitari, integram el coneixement de l'àmbit social, integram el coneixement de l'àmbit psicològic, integram el coneixement de l'àmbit laboral, i tot això en el servei de la que ens demana la persona. De la que ens demana la persona es poden ser feliç, es poden tenir una vida plena.
0: I s'ha reobert la circulació de vehicles a les avingudes de Palma, que ahir es va vedar tallar durant gairebé 20 hores, vos ho explicàvem a l'informatiu matí. L'incident es va produir dimarts a vespre a l'avinguda de Gabriel Alomar arran d'una avaria en una canonada de malla que va provocar un clot. Ahir matí, en hora punta, el tall va provocar un caos en la circulació. Amb aquest punt arribam a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
6: Vols anunciar-te a Ràdio Pollença? Contacta amb nosaltres i t'explicam els detalls. Preus a partir de 40 euros per setmana. Telefona'ns al 971-53-54-55 o escriu-nos a radio@jpollenca.net i t'ho explicam.
8: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
9: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
10: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
6: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
10: Molt bon dia a tothom, són les 9.
11: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
12: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
10: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
13: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
10: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
12: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts. Avui és dijous, és dia 8 d'octubre. Maria, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bé, esperem la pluja, perquè avui ha de ploure molt, en teoria.
1: A més, si plou tant com ahir, un poc més i millor. Més i millor, no?
0: Sí, sí. Molt va plegar, eh? Ai.
1: Jo m'ha plegat a l'hora de sortir a cercar per anar. I vaig fer mig carrer i vaig tornar, vaig canviar de ruta. Vaig tornar
0: és que estaven inundats, o que res, amb aquesta pluja tan intensa.
1: Sí, sí.
0: Que bé, en teoria ara ja hauria de ploure, a partir de dimecres ha de ploure 100% de probabilitats i encara teníem el cel, diríem, bastant destapat.
1: Sí, un poquet de calma abans de la tempesta.
0: I de bé, mos hem de preparar, si sortiu de casa ja ho sabeu, no deixeu operar jo, perquè avui sí que mos arriben aquestes precipitacions, i el cap de setmana el que més gana mos fa, no? Baixada de temperatures. Però bé, d'utens en parlarem d'aquí una estoneta. Què tenim en aquesta jornada d'avui, Maria?
1: Què tenim en aquesta jornada d'avui? D'avui que és dijous, mos n'anem a un moll, ja ho sabeu. No ho farem tot des d'allà, deixem una estoneta també per fer una tertúlia des dels estudis de Pollença, però després d'aquesta primera hora informativa, a les 10:05, ja connectarem amb els estudis d'Umoll, allà tenim en Bruno, que farà primer de tot una xerradeta per comentar l'actualitat del port de Pollença, la delegada d'Umoll, na Junaina Campomà. A les 10:40 parlarem amb el patró major, en Joan Suau, i ho farem perquè volem conversar sobre un nou pla de gestió de pesca professional, que evidentment els afecta i molt. Després, a les 11:05, tindrem Veus en Participació. Això és un nou programa que mensualment, un pic en un mes, mos oferirà el tècnic de participació ciutadana, en Baltasar Ramis. Veus en Participació mos acostarà això, la participació ciutadana, la vida quotidiana, i mos mostrarà que participar en la vida política, la vida activa del nostre poble, és molt més que intervenir simplement en processos municipals, és implicar-se en la comunitat, aportar idees, donar opinions, col·laborar, fer activitats, defensar causes, tenir cura de l'entorn, etc. En definitiva, hi ha un nou espai que estrenem avui aquí a la ràdio, proper, obert, plural, per donar veu a tothom, a les veus, associacions i iniciatives del poble, i així posar en valor totes les formes de participar i contribuir a millorar la comunitat. No vos ho perdeu entre 11 i 12. A les 12 tindrem tornem aquí a la connexió en els estudis de Pollença, perquè avui tindrem tertúlia per xerrar d'un dels motors principals del nostre municipi, com és el turisme. I és que avui toca i deu fer aquesta anàlisi sobre com ha anat la temporada, o com està anant, encara falta poquet ja per acabar-la, però ja l'hem passat gairebé tota, i farem aquesta anàlisi de com ha anat la temporada turística aquest 2026 a Pollença, i ho farem des de diferents perspectives. Des de l'administració, l'hoteleria, els habitatges vacacionals, les agències de viatges, el comerç i la restauració. I d'això de 12 a 1. Aquest vespre tornarem a tenir programació. Avui vos acompanyarà en Jaume a partir de les 5, que no patim plaers. Després de repassar una miqueta l'agenda, a les 5 i mitja tenim connexió amb Andreu Quinyelles i a les 6 el seu Què m'acontes.
0: I de com veus, això, tot això és el que vos oferirem en aquesta jornada d'avui, dijous 8 d'octubre, 9 i 11, i començam. I demà divendres l'Ajuntament celebrarà un acte de reconeixement als pollencins Àngela Font i Sergi Ochogavia per la seva participació i destacat paper en el World Skills 2026, la competició de referència mundial de la formació professional.
1: Recordant que en Àngela Font va debutar en la modalitat de cuina, va aconseguir un cinquè lloc mundial amb una medalla d'excel·lència, i en Sergi Ochogavia va aconseguir també una gran participació en la modalitat de jardineria i paisatgisme. I doncs, com dèiem, l'Ajuntament fa demà aquest acte de reconeixement als dos joves a partir de les 5 del capvespre a la sala de plens de l'Ajuntament, i pot assistir tothom que vulgui.
0: Encert posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en Umoll i a les urbanitzacions de Bellresguard, Ovilà, Llanaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat.
1: I per explicar el funcionament del nou sistema i resoldre dubtes, avui se fan dues sessions informatives en un saló parroquial del Port de Pollença. La primera és a les 11 del matí i la segona a les 6 del capvespre, sessió en què serviran per donar a conèixer canvis d'aquestes instal·lacions de nous contenidors, per explicar el funcionament d'un nou servei i per facilitar-ne la implantació entre els residents. A més, del 13 al 17 d'octubre, és a dir, la setmana que ve, els veïnats podran anar a recollir el kit necessari per a aquest nou sistema a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Port de Pollença. En cert, convida a tothom, a tota la ciutadania d'aquestes zones, a assistir a les xerrades d'avui. Escoltam el seu gerent, Sebastià Sansó.
2: Des d'Encert i des de l'Ajuntament de Pollença volen convidar a tots els veïnats de la zona d'Esport de Pollença, incloses les urbanitzacions, que venguin avui a les 11 i a les 6, que hi ha dues reunions, per explicar en el saló parroquial d'Esport de Pollença el nou funcionament del contenedor de càrrega lateral que aquest dia s'estan instal·lant a tota aquesta zona. És especialment destacable el nou contenedor de matèria orgànica que, precisament, des 13 al 17 d'octubre, els veïnats podreu venir a recollir el kit necessari a SOAC d'Esport de Pollença. El kit consisteix en un poal per a separar la matèria orgànica, dos rotllos de bosses compostables per poder-li dipositar i dues targetes o dos clauers per poder obrir el contenedor de matèria orgànica, que és l'únic contenedor que estarà tancat i l'obertura d'aquest serà mitjançant aquest sistema. Vos hi esperam a tots i a totes.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament repararà la xarxa de clavegueram amb una inversió de prop d'un milió d'euros.
1: La Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i operació de les xarxes municipals del clavegueram de tot el terme municipal de Pollença. Es tracta d'un contracte de manteniment i inversió que s'ha adjudicat a Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, SAU, per un import total de 992.398 euros, que tindrà vigència de 2 anys, fins al 2028, amb possibilitat de 2 pròrrogues d'un any cada una. Aquest contracte ha de permetre actuar de manera preventiva i mantenir en condicions la xarxa municipal, amb l'objectiu d'evitar que els problemes del clavegueram acabin provocant abocaments a la mar.
0: I l'Ajuntament anuncia més millores perquè repararà la canonada d'aigua del carrer Formentor.
1: Sí, la Junta de Govern Local també ha aprovat l'adjudicació del contracte d'obres per l'execució d'un projecte de renovació i sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable, la canonada del carrer de Formentor en el Port de Pollença. Es tracta d'un contracte d'inversió que s'ha adjudicat a Amere Hijos SL per un import de 267.000 euros. Aquesta obra pública compta també amb el finançament del Fons del Consell de Mallorca.
0: Ahir matí varen tenir lloc les comissions de prevenció i intervenció de la taula local de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes de la Mancomunitat de Tramuntana, coordinades per l'àrea d'igualtat.
1: La primera va ser la prevenció, on la comissió tècnica va valorar les diferents activitats que s'han fet i les maneres de fer feina per prevenir qualsevol classe de violència. Per altra banda, la comissió d'intervenció on hi participa la Guàrdia Civil, el policia tutor, la policia local o benestar social valoren les actuacions davant de casos de violència.
0: La Fundació Roger Villalonga celebrarà un any més la Diada de Cala Murta i enguany serà el diumenge 18 d'octubre.
1: I ja en tenim la programació. A les 10:30 del dematí hi haurà una xerrada dedicada enguany en homenatge a Bernat Cifra. Poc més tard, a les 11:45, hi haurà un acte poètic musical amb l'actuació del cor de Pollença i de rapsodes com Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I després, a la 1:00, hi haurà refresc. Recordem que hi tornava des de l'organització aquest bus gratuït per anar-hi, això sí, amb inscripció prèvia, i, per altra banda, també recordant que és necessària autorització per qui vulgui pujar en cotxe. Per més informació, podeu contactar amb el 971-53-3712. És Joan Comas, gerent de la Fundació.
3: un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9 i mitja, davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem el mateix en un port de Pollença, i a les 11, a la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Xifra. A les 12:45 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són d'en Bernat. Damunt la una hi haurà un refresc per a tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
0: Punt Jove informa que queden algunes places disponibles per l'activitat que faran la setmana que ve, dia 17 d'octubre, al Parc de Tirolina, Jungle Park.
1: Les persones interessades es poden posar en contacte amb Punt Jove i es reservaran la plaça. També us informaran sobre com fer el pagament. Podeu escriure a les xarxes socials de Punt Jove o al correu electrònic webjove@ajtapollenca.net.
0: Demà divendres torna una vegada més al Teatre de Barra en 3 representacions a Pollença.
1: A la birreria es podrà veure Fast Pass, on ens proposen que una polsera permet tenir-ho tot en aquest mateix precís instant, del Tourist Go Home a Romeu i Julieta. El Club Pollença es podrà veure El silenci dels residents, on una funcionària està disposada a acabar amb una situació insostenible, i un exconseller ho aprofita tot, això sí, hi ha uns residents que han callat durant massa temps. I per acabar, l'Obermut es podrà veure Rumis. La inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment de costs de lloguer duen a moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre la crisi de l'habitatge. I també les funcions són a partir de les 8, 8 i mitja, 9 i 10 i 9:50, tenen un preu de 5 euros cada una i es poden comprar els tiquets als mateixos establiments.
0: I dissabte, 10 d'octubre, podrem gaudir del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat en nombrosos premis.
1: Sí, l'acte és aquest dissabte a les 6:30 en la Sala Cultural d'Humoll i s'hi podran veure dues projeccions. Com dèiem, Dones Muntanya, que és un retrat de quatre dones de la Garrotxa que voregen la norantena d'anys i que han viscut en primera persona alguns dels grans canvis socials i econòmics del segle XX. Nascudes entre els anys 30 i 40, són dones de procedència rural que han estat testimonis de la transformació del món agrícola i ramader cap a la industrialització, així com les conseqüències de la guerra i la postguerra. A l'acte, però, també s'estrenarà el curtmetratge que han realitzat des de l'àrea d'igualtat i que titulen Dones Tramuntana. En aquest cas es veurà la història de quatre dones que varen treballar a la serra de Tramuntana, quatre vides amb un mateix sentiment, l'amor per la terra i la cultura de l'entorn. N'escoltam un abans.
4: No em vaig estranyar gens estar en el camp, al revés, me va encantar. Arriba un dia que haig de dir on hem d'anar, per on ets i per on fills, però si no, si hagués continuat més. M'agrada molt d'anir.
0: I el passat cap de setmana, Catalina Solivelles va donar vida a Xesc Ensenyat a l'obra Quan venia l'esquadra. Si no heu pogut anar, si no heu pogut assistir, encara teniu una altra oportunitat.
1: Sí, perquè queda una darrera funció, que és dilluns de la setmana que ve, dia 12 d'octubre. Se fa en el Club Pollença a partir de les 7 del cap vespre i les entrades, que tenen un preu de 10 euros, es poden comprar o bé per internet, a tiquetip.com, o bé en persona a l'oficina de l'àrea de cultura, que trobareu aquí en un convent oberta, de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Un any més podran gaudir de la trobada de baldufes. Enguany ja arriba a la 8a edició.
1: Sí, això ja és la setmana que ve, divendres 16 i dissabte 17 d'octubre. I tornarà a jocs, premis, tallers, olimpiades baldufferes i dos espectacles que venen de fora, d'altres països. També hi haurà dissabte la tradicional paella popular per un preu de 10 euros.
0: I Pollença celebrarà la Setmana d'Upà amb una ruta per ofons tradicionals. Això ho organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
1: Si és una activitat que també és la setmana que ve, la tradicional ruta per ofons i pastisseries de les Illes també arribarà a Pollença amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres forns: Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, el forn Formentor, premiat per un millor pa moreno el 2024, i Can Banya, especialitzat en ensaïmades. La ruta és idò dijous que ve, dia 15 d'octubre, a les 10 del matí, en sortida des de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i si hi voleu anar, cal fer inscripció prèvia. Ho podeu fer a través de les xarxes de la ADR, l'Agència de Desenvolupament Regional.
0: I passant a planes esportives, hem de tornar a felicitar el pollensí Jaume Rull. Ha aconseguit un quart lloc al campionat del món de tir d'elix.
1: El tirador pollensí, en Jaume Rull, va signar aquesta quarta posició absoluta en el campionat del món de tir d'elix de la Federació FITASC, que es va celebrar a Portugal. A més, va aconseguir la victòria en una de les proves extres del programa. Aquesta gran fita coincideix amb els grans resultats que en Rull ja va aconseguir a la temporada estatal.
0: La 550 Challenge recorrerà aquest dia les carreteres de Mallorca en una prova automobilística de 3 jornades que reunirà equips de 8 països diferents.
1: La competició compta amb un recorregut de 550 quilòmetres distribuïts en 14 trams de carretera. La prova inclou 3 categories: en competició amb vehicles moderns i clàssics, regularitat, en cotxes moderns, clàssics i elèctrics, i una categoria d'exhibició per vehicles de sèrie. Bé, doncs, això vos ho expliquem, perquè un dels trams passarà demà divendres per un nostre municipi. Serà sortida des de Pollença en recorregut cap a Lluc.
0: I la setmana que ve es durà a terme la 29a Setmana Màsters de Ciclisme, això serà del 13 al 16 d'octubre, i també la 22a Copa d'Europa Màsters, això serà concretament dia 18 d'octubre.
1: I Pollença tornarà a ser l'escenari d'aquestes proves, la tercera etapa, concretament la que es disputa dijous dia 15, en sortida i arribada des del restaurant Tolos. També diumenge, perquè la Copa d'Europa de Ciclisme Masters també se decidirà en un moll, en sortida i arribada des del ProCycle Hire Mallorca. Serà una jornada decisiva, la de diumenge, en la que es coronaran els nous campions d'Europa. Es tracta d'un esdeveniment plenament consolidat ja en el calendari amateur d'Europa, i amb aquesta edició s'espera que hi participin uns 250 ciclistes d'una vintena de països diferents.
0: I parlant de calendaris, repassam el calendari de regates del Real Club Nàutic del Port de Pollença d'aquest mes d'octubre.
1: Sí, sobretot tenim proves d'Ilca 4, perquè el cap de setmana, de la setmana que ve, del 16 al 18 d'octubre hi ha el campionat de Balears, i a final de mes, del 29 d'octubre a l'1 de novembre, la Copa d'Espanya.
0: I aquest diumenge tenim la Lliga de Mallorca de Karate. El poliesportiu de Pollença serà aquest diumenge, com dèiem, a partir de les 9 del matí. I doncs són les 9:25 i precisament a la premsa escrita han trobat notícies esportives.
1: Sí, precisament avui el Diari de Mallorca, en l'apartat d'esports, parla d'automobilisme i xerra del rally. Diu: els BRC prenen Mallorca per la 6a edició de la 550 Challenge. I diu que Mallorca torna a convertir-se en territori de rally a la disputa de la 6a edició d'aquesta 550 Challenge, que comença avui a les 6 del capvespre en sortida des de Port Adriano. La prova es reunirà durant 3 dies a prop de mig centenar d'equips procedents de 8 països i completarà un total de 14 especials cronometrades. Alemanya, Espanya, Anglaterra, Països Baixos i Àustria seran els països amb major representació, tot i que la llista d'inscrits també inclou participants procedents de Mèxic, Canadà i Nova Zelanda. La cita torna a apostar així per una combinació de competició i turisme esportiu que situa Mallorca com a escenari d'una prova amb participació internacional. Li vull llegir també el darrer paràgraf, perquè destaca que entre els recorreguts més destacats hi apareixen del Coll d'Estors, del Coll de Sa Creu, de Pollença a Lluc i d'Estellons a Andratx, tres escenaris habituals de l'automobilisme mallorquí que tornaran a posar a prova tant els pilots com els seus vehicles.
0: I doncs, arribant ja a les 9:27, ara tot seguit repassam els titulars de les portades digitals.
5: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem amb el diari de Mallorca. Encaten ara mateix digital amb el següent. L'Ajuntament de Calvià executa la massiva tala d'arbres de l'avinguda principal de Santa Ponça. L'actuació forma part de la tercera fase de remodelació de l'avinguda Rei Jaume I i s'ha dut a terme pesada la petició de veïns i del GOP de suspendre cautelarment les retirades no justificades tècnicament. Investiguen el clan del Pablo per la compra de cases en doblers de la droga. Agents de duanes i de la policia rastregen l'adquisició de més de dotzenes d'immobles a la soledat per el patriarca i els seus familiars més propers durant els darrers 10 anys. I també ha destacat una vaga general amb el recolzament dels partits del govern i el rebuig de l'oposició. L'esquerra política mostra el seu recolzament, inclòs el PSIP, a la vaga general prevista per l'11 de novembre, mentre que el Partit Popular i Vox han qüestionat que aquesta vagi en contra dels partits de l'oposició. Mari Carmen mor abans de tornar a casa. Ana Mari Carmen, la dona que es va convertir en el símbol de la lluita contra la crisi de l'habitatge. Avui el diari de Mallorca hi dedica tota una secció. Diu, commoció política per la mort de Mari Carmen a les Balears. Vares encendre la flama per prendre els carrers per el dret de l'habitatge. El col·lectiu Flama, Francina Armengol i Negueruela se sumen al clamor polític i social per la mort de la dona de 87 anys desnonada a Madrid. També Matías Vallès li dedica avui una columna a Mari Carmen, que vives en los cielos, és el titular del seu article. I un decret llei aprovat per el govern podria justificar la nul·litat de les mesures sobre habitatge. En tribunals, la Fiscalia demana 12 anys i mig de presó a un home per violacions a la seva fillastra a Palma. Per altra banda, Més per Mallorca obri la porta a una llista unitària amb el PSIP al Senat per primera vegada en la seva història. A Ciutat, també, titular, veïns de la Vileta denuncien nits de Botellot, Bregues i Renou a la plaça Tarent, diu, estan desesperats. El fiscal manté la seva petició de 27 anys de presó per Jorge Tellano per el crim masclista de Can Pastilla, diu, és la maldat feta persona. Gastronomia, es traspassa l'emblemàtic bar Mallorca de Viniamà després de 37 anys com a referent de la cuina tradicional mallorquina. Diu, ningú vol que ens jubilem. En part foran, els embossos de Solla duen el personal d'infermeria a fer visites a domicili en bicicleta elèctrica. I en planes culturals, The Night of the Voodoo, el curtmetratge que segueix la pista del pedal perdut de Jimi Hendrix a Mallorca. La cinta que firma el documentalista Eddie Biurrun competirà amb unes altres 5 pel·lícules espanyoles al prestigiós Festival Català Inèdit. I un darrer titular en plana esportiva, Estadi de Son Moix, espai no apte per famílies. Així titula idò aquest article avui d'Aina Conti.
1: Repassam l'ara a Balears, que obri la seva edició amb el següent titular. Llei agrària, 14.000 metres quadrats ja no bastaran per fer un xalet a fora vila. El projecte, que encara no ha ni començat a tramitar al Parlament, posa requisits per fer noves cases de més de 100 metres quadrats. La consellera de Salut nega el col·lapse del sistema, però atribueix la saturació al fet que som més i vivim més anys. Salut avala que psicòlegs sense especialitat tractin pacients a l'atenció primària. Mort Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita contra els desnonaments. El PP i Vox acusen els sindicats de convocar una vaga contra l'oposició. 11 de novembre, 14 anys després, hi haurà una vaga general a l'Estat. Comissions Obreres, UGT, el Sindicat de Llogateres... i acorden convocar aquesta aturada de 24 hores pel dret a l'habitatge. Limitar el lloguer en destrueix l'oferta. Les xifres de Catalunya qüestionen el mantra de Proens. Mentre a les Balears el lloguer s'ha disparat un 45,9% des del 2023, Catalunya conté els preus a les zones tensionades. Les Balears obren la porta a les herències en vida i a compensar les cures dins la parella. Palma fa un pas endavant per construir 623 habitatges a Son Puig d'Orfila. El PP Balear diu no a la fórmula del PP gallec per limitar el preu del lloguer. Qui encapçalarà la candidatura de l'ecosobiranisme de les Illes Balears a les eleccions generals? Don Vicent Vidal és un donons que figura en les travesses per encapçalar la candidatura d'Ara Més. Cort desallotjarà i tomarà els edificis annexes a l'antiga presó de Palma. Intercepten 4 tones de cocaïna en un ferri procedent d'Eivissa. Els sensors intel·ligents del govern per controlar la saturació a les plages, socorristes que compten persones. Els dispositius previstos no varen superar les proves pilot. L'executiu diu que ha fet servir dades satelitàries i d'antenes de cobertura mòbil. Més actualitat de l'Ara Balears. Casa 47 licita 43 habitatges assequibles al districte nord de Palma. La víctima de Can Pastilla va intentar agafar el ganivet abans de morir dessagnada en pocs minuts. La dona va patir 66 ferides de ganivet i 5 d'aquests varen afectar-li especialment estructures internes, segons l'examen forense. Cort reobre el trànsit a les avingudes després de reparar un forat a la calçada. Salut vol normalitzar la revisió de la salut mental. El 88% dels pacients milloren atenció primària. UOT denuncia que Educació avança al final de segon de batxillerat amb el curs ja començat. El sindicat assegura que les qualificacions que inicialment es podien tancar fins al 21 de maig, ara s'hauran de publicar com a màxim el 13 de maig. Brussel·les aprova 750.000 euros en ajuts als pagesos balears per al combustible. Rosalía, premiada pel Ministeri de Cultura espanyol. L'artista de Sant Esteve, Ses Rovires, rep el Premi Nacional de Músiques Actuals. La Joan Marc de Palma reivindica l'art de Sols Steinberg, l'escriptor que dibuixa. I acabem fent un repàs dels titulars del món. 3 anys després, Israel torna als llocs del 7 d'octubre. El cas Pelicot de Manchester, més de 20 anys de violacions, 3 culpables i 11 acusats més.
0: I anem a la portada digital de l'última hora, que ens aten un dia més en habitatge. El govern avorta amb un decret fantasma que 100.000 llogaters de Balears tinguin lloguer indefinit. El text publicat en el BOE no entra en vigor fins al dia 15 de novembre, data en la que ja ho farà rebutjat la Diputació Permanent. Milers de sol·licituds i centenars d'amarraments en joc als ports de Mallorca. Ports i bé obri la renovació dels amarraments de base i comercials que acaben a finals d'any. Mentrestant, Pollença, Colònia de Sant Jordi i Sóller concentren les majors llistes d'espera. Successos, un pres de la presó de Palma s'afuga després de tornar d'un viatge penitenciari per el camí de Santiago. I també tota una secció, l'impacte del cas Mari Carmen. Mor Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va fer viure les protestes per l'habitatge. Dol i indignació per la seva mort. La nit més trista, la campada de sol, diuen no ha pogut més. Més reaccions a la mort de Mari Carmen. No és una mort, és un assassinat. I el Partit Popular rebutja guardar un minut de dol per Mari Carmen a l'Assemblea de Madrid. Tribunals condemnat a seguir pagant pensions a les seves filles de 20 anys perquè els bloquejà a WhatsApp. Inca Mallorca Solidària s'exposa a tancar la seva escola a Gaza per falta de donacions. L'entitat va començar el projecte La Franja amb 135 nins i ara ja són 843 els alumnes, que suposen un cost mínim de 6.000 euros mensuals. Més qüestió d'aquesta portada digital del diari Última Hora, Verítimo, l'aposta de Marport per recuperar l'històric bar marítim de Palma. I també tanca Can Tambora, història de Solla i Oport des de fa gairebé 12 segles. Més qüestions que trobam a la portada digital de l'Última Hora. En esports, un partit marcat en vermell per Lluís García, el tècnic de Mallorca, esquitat pels dubtes de les darreres jornades, s'enfronta que aquest de setmana el seu primer gran examen a Sant Moix davant del seu exequip. I en bàsquet, desafiament d'altura per l'Azul Marino. Els d'Alberto Antuña volen mantenir l'estat de gràcia després de la seva victòria davant del València Bàsquet i fer el mateix a domicili davant l'Espart Girona. També en natació, Son Hugo acollirà el nacional absolut selectiu per al Mundial de Budapest. I en taekwondo, Bernat Nadal aconsegueix el seu bitllet per l'Europeu Sub-21.
1: I de repassant-ho, titulars de les portades digitals, arribam a les 9:38, ara tot seguit el temps.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I després d'alguns ruixats ahir en un hort de les Illes Balears, ho tens d'estar semblant tranquil, però, com dèiem, no és de fiar. Avui s'esperen aquestes precipitacions, uns ruixats especialment a cap vespre, que atendrem amb més intensitat al nord, nord-est de Mallorca, poden ser localment forts i en tempesta. I a més, pareix que refrescarà, així mos ho anuncien els meteoròlegs, que el més interessant de la previsió d'aquest dia és la temperatura, el que més desitjam. Els principals models apunten en la mateixa direcció. Frescor demà i recuperació de la temperatura, però dins la normalitat per l'època, sense aquestes calorades que hem tingut com fins ara. Avui tenim un temps molt diferent segons on ens trobam. Al sud de les illes hi haurà un bon sol i en un nord de Mallorca i Menorca ruixats moderats. L'ambient, com dèiem, més fresc, aquesta inestabilitat que continua present en aquest dijous, que està prevista l'arribada d'un tàlveg. Pluges i ruixats més intensos a partir d'un cap vespre. Hem de dir que, bé, després ho repassarem, l'Agència Estatal de Meteorologia, tenim alerta groga aquí, a la nostra zona, al nord de Mallorca, per pluges i fenòmens costaners. S'activa aquesta alerta a les 12 del migdia fins a les 9 del vespre. Tant l'alerta per pluges, aquesta l'alerta per pluges, perdoneu, a les 12 del migdia fins a les 9 del vespre, precipitació acumulada amb una hora de 20 litres, i pel que fa als fenòmens costaners, aquesta alerta s'activarà a les 6 del cap vespre i fins a mitjanit, vent del nord, de 45 a 60 km per hora, força de 6 a 7 i ones de 3 metres. Aquestes són les alertes que tenim al nord de Mallorca afectant a la zona de Pollença. Per demà divendres, cels tapats, xafets ocasionals fins al cap vespre, i les temperatures, com deien, el més destacat, continuaran davallant. A final de la jornada, demà podem tenir unes mínimes entre 12 i 18 i les màximes entre 22 i 25. Temps estable cap de setmana a Mallorca, anem a veure ja més concretament i d'aquí a Pollença. Com dèiem, aquesta alerta tenim avui per pluges i per fenòmens costaners. Demà mantenim l'alerta groga per fenòmens costaners. Demà divendres la tindrem ja des de mitjanit fins a les 3 del cap vespre, amb ones de 3 a 4 metres al nord de Mallorca. I com dèiem, aquest de setmana, pareix que les previsions faran una treva. En principi tindrem jornades variables, predominantment assoleades, estones de núvols i aquestes temperatures, especialment les mínimes. A partir de demà divendres poden davallar fins a 14 graus les temperatures mínimes. I anem a veure com tenim les dades ara mateix aquí. El calvari, el termòmetre marca 20,9 graus. La mínima s'ha donat a les 4 i mitja, en 18,2. La humitat està un 57%. Aquesta estació no ha enregistrat precipitació en aquesta matinada. I el vent ara bufa la direcció est d'oest i així mateix ho fa a 19,3 km per hora. En Umoll, la temperatura actual és un poc més alta, 22,4, més alta també ha estat la mínima, amb 20,8 graus, la temperatura més baixa, això era mitjanit. El vent en aquests instants està entrant de sud-oest, de Garbí, de Llebeig, a 7,6 km per hora, una humitat al 71,6% al port de Pollença. I acabem fent aquesta ullada a la situació marítima. Com a dins tenim aquestes alertes per fenòmens costaners. I el vent és de component nord, nord-est, que anirà augmentant durant la jornada. Estat de la mà de marejola forta, maró, s'anirà alterant progressivament. Aquests fenòmens costaners, com dèiem, activats al nord de Mallorca, onades que superen els 3 metres. I de són ja les 9 i 43 minuts. Seguim a l'incògnita. M'encanta aquesta musiqueta.
1: Sí, sí. L'incògnita, no tenim en Bruno avui, però no. Bé, tenim incògnita. Com duis un sopar de convidats? Joana, t'agrada tenir...
0: Un sopar de convidats?
1: Sí.
0: Tenir convidats a sopar.
1: Això volia dir.
0: Clar, jo no som molt cuinera, per no dir gens cuinera, però sí que m'agrada tenir gent.
1: Idò, jo com tu, no m'agrada cuinar massa, però que evidentment ja mos ho passam bé quan sopam tots junts. Bé, tot això ho demano perquè la curiositat d'avui és un estudi, una enquesta de AEG a 11 països europeus ha mostrat que us espanyols som el que mos estressam més a Europa quan tenim convidats. I m'ha fet gràcia.
0: És bo.
1: Això diu aquesta
0: enquesta. No ho hagués dit mai.
1: Jo tampoc. Mem, primer de tot, això és una enquesta, un estudi d'una marca comercial d'electrodomèstics. S'ha de agafar amb pinces, científic o no, tindran també els seus motius per fer aquest estudi, evidentment comercials, però bé, ja, així mateix han fet un estudi fent preguntes a més de 11.000 persones de 11 països europeus diferents. Per tant, la mostra no està malament. I diu això, aquest estudi explica que... tots mos posant nerviosos, tots mos posant un poquet amb tensió, el 70% dels europeus volen ser anfitrions autèntics, fer les coses a la nostra manera, un 69% volen que surti tot perfecte, i clar, aquest equilibri entre voler fer ser un poc originals, creatius, però que tot surti a la perfecció, mos estressa. Resulta això, que els espanyols som el que mos posen més nerviosos de tots. Ho reconeixen un 51% dels espanyols enquestats, que se posen nerviosos, més de la meitat, davant d'un 39% dels alemans o un 36% dels portuguesos. No se posen tan nerviosos ells quan han de tenir convidats. I crida l'atenció. L'estudi no diu exactament per què us espanyols mos hi posen més. Però bé, i curiós, la dada és curiosa perquè més o manco a Espanya un 54% dels espanyols els agrada tenir enquestats aquestes reunions amb amics i familiars, una xifra que està a la mitjana europea. O sigui, fem el mateix que els europeus, però mos estressam més, i punt. En el que els agrada més fer aquest sopar són a Grècia, amb un 62%, a Portugal un 54% i a Alemanya un 55%.
0: De Portugal són els que no s'estressen.
1: Però no s'estressen, ni els alemans tampoc massa. No, si som nosaltres.
0: Però millor volen tot perfecte.
1: Però tampoc, sí, no som...
0: Però si nosaltres amb un pa amb oli en sortim...
1: Ja, perquè menys
0: si no... Que és la més fàcil.
1: Menys si no han entrevistat mallorquins.
0: Jo crec que no, perquè mallorquins un pa amb oli... Pot fer un bon pa amb oli...
1: I tant.
0: Encara que no sàpies cuinar. En la solució.
1: Ja, però ja comences amb un formatge tallador...
0: Ara toco el que deus. És la presentació.
1: Perquè, clar, què vol dir ser un... convidar bé, ser un bon... És que no me surt la paraula, ara.
0: Anfitrió.
1: Això. Què vol dir ser un bon anfitrió avui en dia? Això, ser molt original, cuidar el detall, fer-ho còmode, fàcil... L'enquesta també xerra un poquet d'això, de que hi ha tipus d'anfitrions europeus, hi ha o més perfeccionistes o no més còmodes, i entre aquí, dins d'aquí, hi ha un ventall enorme. No sé, també diu, per exemple, que el 74% dels espanyols empraria intel·ligència artificial per triar les receptes. Però diu empraria. Jo crec que ja ho emprem molts, no?
0: Moltíssim.
1: Anem el primer que fem és anar al xat GPT a demanar idees. Bé, i si voleu cercar aquesta referència, se diu The Art of Hosting, l'art de s'anfitrions, i l'ha elaborat AEG Electrolux Group. Si teniu curiositat.
0: Interessant.
1: M'ha fet gràcia, perquè sí, jo m'estressa molt d'organitzar aquestes coses, també.
0: I de Maria, són les 9:48, hem de posar qualque cançó.
1: Podem posar una cançoneta, si voleu. Mireu, cercant efemèrides, havia llegit efemèrides de rock, que tal dia com avui, en Freddie Mercury el 88 va fer la seva darrera actuació en directe en el Festival de la Nit de Barcelona, interpretant el tema Barcelona amb la Montserrat Caballé. El que passa que després crec que no està molt ben escrit això, perquè no és la darrera actuació de totes que va fer en Freddie Mercury abans de morir, però és igual, és una bona excusa per posar un gran tema musical com és aquest.
0: Vinga, el cercaré perquè encara no l'havia cercat.
1: Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Olimpiades, pell de gallina, dues de les veus més impressionants del món en aquell moment, que més han de dir? Porta a dir res més.
0: Escoltam.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I d'arribar a les 9:53, tan intens per repassar l'agenda tranquil·lament. I recordeu que tenim clubs de lectura, tant a Pollença com a Nomoll. A Pollença hi ha un club de lectura infantil a Can Llavera. Si voleu més informació podeu escriure a mediadora@jpollenca.net. I a Nomoll, a la biblioteca del Port de Pollença, es fan un darrer dimarts de cada mes. A les 5, l'infantil, a les 6, el juvenil, i a les 7, el d'adults. Són, i de quan dèiem un darrer dimarts de cada mes en un moll, si voleu apuntar-vos a demanar més informació, en aquest cas podeu escriure a info@siracusacultural.com.
1: Recordeu que queda una funció de Quan venia l'esquadra, l'adaptació teatral de l'obra de Natxesca Ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles. Això és dilluns que ve, a les 7 en un club Pollença. Les entrades valen 10 euros i se venen a tiqueti.com o a l'àrea de cultura.
0: Vinga, informacions de les associacions de gent gran. La tercera edat de Colònia organitzen un viatge a Galícia de dia 7 a dia 12 de novembre. Preu de 675 euros. Si voleu més informació, no sabem si encara queden places, passau per l'oficina de l'associació. I l'Associació de Persones Majors de Pollença aquest diumenge celebraran el seu aniversari amb un dinar a la pista de futbol del poliesportiu de Pollença, amb un menú que inclou aperitiu, frit, porcelleta i pollastre, gató i gelat. Hi haurà ball i música en viu. El preu és 25 euros, socis, 30 no socis, i els tiquets podeu adquirir-los encara demà divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació.
1: I atenció, perquè tenim campanya de donació de sang la setmana que ve. Podeu anar a donar divendres, dia 16 d'octubre, en un PAC de Pollença, i n'hi tornarà a dia 26, dilluns 26 d'octubre, en un moll a l'Associació de Veïns. Ja podeu reservar cita per qualsevol de dos dies a donasang.org.
0: La quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra dia 31 d'octubre. Allà mateix podeu fer les inscripcions.
1: I la quinta del 48 teniu també dinar de celebració en Ubartolos dissabte 31 d'aquest mes. Per més informació podeu contactar amb en Felip Cerdà, que mos deixa un número al 627 40 64 83.
0: La tropa de cornetes i tambors de soldà fins dia 15.

0: de 8 d'octubre inclou dinar d'arròs brut, postres i aigua i també el bus. La tornada de tothom és en bus, té un preu de 28 euros, la pujada hi ha gent que anirà a peu, les inscripcions són els dimecres a la caseta del Parc Infantil de 7 a 8 i també ens informen des de l'Associació de Veïns de Pollença que encara queden algunes places per un viatge, no recordo on era aquest viatge, te'n records? A Galícia, Sant Ivano de la Tercera, pot ser que sigui Galícia, és que ara cercava i no vaig no ho trobant,
1: jo
0: però
1: també ho pensava.
0: Mos han enviat, si esteu interessats. Mira, encara dimecres dia 14
1: Galícia, és Galícia
0: també, tothom sí. Se'n va a Galícia, menjar bé.
1: Sí. I també diuen que per aquells que queda pendent completar el pagament, que en passeu per la caseta del parc fins dimecres de la setmana que ve o darrer dia, sí, 14 d'octubre.
0: Només tenen dimecres de la setmana que ve.
1: Exacte.
0: Idò, bé, a pagar, i si encara voleu anar a Galícia, i hi ha places.
1: Molt bé. Setmana mateix cada setmana, no? No se troben.
0: Això seria massa, no?
1: I per on som? I demem, també anem ja a l'agenda cultural de la setmana. Avui és dijous, hi ha Cine Club, el Club Pollença, i la pel·lícula és Jim Quinn. Atenció, perquè és una pel·lícula d'animació, però és per adults. És una comèdia negra sobre xarxes socials i homosexualitat. A partir de les 8, entrades 4 euros socis, 6 euros no socis.
0: I avui, com vos hem dit, hi ha aquestes sessions informatives d'Enser per explicar un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en un moll. La primera serà a les 11 del matí i la segona i darrera a les 6 del capvespre en un saló parroquial del Port de Pollença.
1: I demà és divendres i tenim moltes coses. Primer de tot, recordant que hi ha presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, un llibre d'Antoni Tugores i doc que presentarà Pepe García. Demà divendres a les 7 a Can Llobera, si en voleu saber més, ahir els vam entrevistar.
0: I més propostes per demà. Concert, música i poesia. Una trobada entre sons i paraules. La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove al Certamen de Joves Intèrprets 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. Això és demà a les 8, l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat, a la Fundació Roger Villalonga.
1: Hi ha també a Teatre de Barra, la Birreria, en el Club Pollença i a l'Obermut. A partir de les 8, preu 5 euros per funció, podeu comprar tiquets en els mateixos establiments.
0: I dissabte, projecció del documental Dones Muntanya d'Eduard Costa i Sònia Armengol. També s'estrenarà el curtmetratge des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana de Pollença a les 6 i mitja en un saló cultural d'un moll. Bon, anem amb el bolletí de les 10.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. Avui ha entrat en vigor el primer dels reials decrets llei d'habitatge, el que inclou el gruix de mesures en espera que la Diputació Permanent el validi. Des d'avui, per tant, ja es bloquegen els desnonaments de persones vulnerables fins a 2030. A més, en el cas de pisos de petits propietaris, les administracions estan ja obligades a trobar una alternativa o assumir el deute i la mensualitat mentre duri la suspensió del desallotjament per evitar així que un petit propietari no es faci càrrec del cost social de la mesura.
4: Avui entren en vigor el gruix de les mesures, a excepció de la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, que va en el segon decret i que, de moment, no serà efectiu com a mínim fins al 15 de novembre. Així tot, hi ha algunes excepcions. L'IVA del 10% que s'aplica a pisos turístics es començarà a aplicar a partir del 1 de desembre, mentre que els canvis previstos a la nova escala d'imputació de rendes immobiliàries ho farà ja a partir de l'any que ve. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confia que les mesures, sobretot la que bloqueja els desnonaments, serveixin per alleugerir el malestar social, tot i que entén que es tradueixi en una manifestació. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Claro que somos conscientes de este problema, entendemos perfectamente que los sindicatos lo hagan suyo, que UGT y comisiones lo hagan suyo, y compartimos esa preocupación, y lo que hacemos desde el gobierno es tomar medidas, como estamos haciendo, como están ya en vigor desde hoy. Desde hoy

0: se pueden producir desahucios gracias al decreto que aprobó el gobierno la semana pasada.
1: I parlar de desnonaments avui és especialment parlar de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada fa 15 dies que va morir ahir finalment a l'hospital on estava ingressada després que la fessin fora del que havia estat el seu pis els darrers 70 anys. Avui el sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar en la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Ho ha fet a la sintonia d'IV3, la portaveu del sindicat de llogateres a Mallorca, Celeste Rodríguez, fa una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
3: Lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: Per cert, respecte de la defunció d'una Mari Carmen, polèmica avui a les portes de l'Ajuntament de Madrid, on només els representants de PSOE i Mas Madrid han volgut guardar un minut de silenci en memòria de la dona.
2: Era instants abans de començar un ple extraordinari precisament per tractar qüestions relacionades amb l'habitatge. En canvi, a les Corts Valencianes, els quatre grups en representació, PP, Partit Socialista, Compromís i Vox, sí que s'han posat d'acord per iniciar el ple amb un minut de silenci en la seva memòria.
1: I tot això en ple ambient preelectoral, l'endemà que Mas Madrid hagi proposat Ada Colau com a candidata a la Moncloa pel Front Ampli, avui en una entrevista a Televisió Espanyola ha confirmat que ella sí està disposada a liderar una llista de les esquerres.
2: Sempre que inclogui el màxim de partits possibles, inclòs, ha dit, Més per Mallorca.
4: Estaria incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca, o sea, mucha gente, y cuanta más mejor, no sobra nadie.
2: Després de descartar anar sota el paraigües d'unes sigles estatals, ara Més ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una candidatura única per al 29N.
1: I un darrer apunt en aquest cas que ens arriba de la plana estatal perquè ha mort José Manuel Beiras als 90 anys. Era un referent del nacionalisme gallec amb una dilatada trajectòria política. Va liderar, entre d'altres càrrecs, el BNG durant més de dues dècades. I amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: És tardor. Al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença. El 107.9 de la freqüència modulada.

0: Bé, molt bon dia, oients. Nosaltres som en Port de Pollença, que fa la connexió des de Moll. Com sabeu, dijous som en els estudis, i en els estudis del Port de Pollença, i tenim un dia bastant carregat avui. I com sempre fem, començam en aquesta hora a la regidora delegada del Port de Pollença, en Junaina Campomà, i comentam l'actualitat, novetats, temes d'agenda i d'altres. I bé, quan no, la tenim aquí amb nosaltres un dia més. Molt bona, Junaina.
1: Molt bon dia a tothom.
0: I de bé, moltes coses aquesta darrera setmana que hem de comentar, no sé si tindrem temps, però anem a començar ja les més significatives. I és que, bé, parlant de clavegueram, de canonades i d'altres, ha estat una setmana on s'ha avançat molt, on n'hi ha hagut novetats. I bé, si te pareix, podem començar amb aquesta notícia de que s'ha destinat 1 milió d'euros a reparar la xarxa de clavegueram del municipi. I bé, contem-nos un poc un detalls de tot això.
1: Bueno, bàsicament això és un projecte que ja va començar en el 2024, a final de 2024, quan vàrem arribar. Era un dels temes que de qualque manera han estat candents, és a dir, millorar la xarxa de clavegueram, millorar tot el que és el sistema de vigilància i de conservació per minimitzar vessaments que pugui haver a la nostra badia, amb l'àrea de protegir la nostra badia. Evidentment, no se poden eliminar tots els vessaments en total, perquè nosaltres tenim una zona muntanyosa just a darrere i que, per tant, totes les pluvials en el final d'aquesta zona muntanyosa en el final van a la mà i hi ha la canalització de les pluvials. El que sí hem d'evitar en el màxim entre tots és que aquestes pluvials se vagin contaminades amb aigua residual. I això és un poc aquí on ens vàrem centrar, en preparar un sistema, un programa, un contracte que mos conservàs, mos fes aquesta feina de prevenció més estructurada, que tingués un servei de 24 hores, i això és el que ara se posarà en marxa per conservació i manteniment, i també incloigués una part de manteniment correctiu, és a dir, si se romp una bomba per la canviar, etc etc. Després tingués una part també d'inversió en què en coneix exactament com estan les nostres canonades de tot el nostre municipi, i això s'ha de fer, aquesta feina, durant aquests primers 6 mesos. Aquest contracte ja està adjudicat per la Junta de Govern local, per tant la signatura del contracte serà aquest mes, segurament a finals d'aquest mes, i ja se posarà en marxa i conèixer un poc aquesta radiografia de com estan totes les nostres canonades, i això és el que ens permetrà veure, fer aquest pla director de saber a curt, mitjà i llarg termini el que hem de fer. És veritat que no tots ja vàrem començar, hem posat alarmes a totes les estacions d'impulsió, hem canviat 2 carrers, 3 llocs, punts que eren molt conflictius, un que era Cala Barques, un carrer Tramuntana i l'altre Mestral, hem canviat 4 elèctrics, hem fet molta feina, també molta feina en prevenció, i jo crec que això també s'ha vist en la millora de que han baixat molt els incidents de banderes vermelles en el nostre municipi. Precisament aquest any només hem tingut un episodi a final d'agost, dia 30 d'agost, que en aquest moment encara no sabem per què va succeir, però que esperant que amb aquest contracte, amb aquest programa, puguen determinar les causes. Després veure que el contracte prova una inversió de 120.000 euros anual mínima, i que de qualque manera jo estic molt contenta, perquè me vaig proposar quan vaig arribar a aquest que això estigués en marxa. M'hagués agradat que hagués estat abans, però bé, al final ha arribat, i jo crec que era molt necessari, i és molt necessari per al nostre municipi. I res, ara anirem informant de com aquest sistema se posa en marxa.
0: Perquè quin abast tindràs, a dir, quines zones cobrirà?
1: Tot el municipi, o sigui, tots els nuclis. El que sí que és vera, o sigui, tot el nucli, tot el Moll, tot Pollença, tot Cala Sant Vicent, però sí que és vera que determina una zona d'alta sensibilitat, per dir-ho de qualque manera, que la zona d'Ubercuig. És a dir, nosaltres sabem que tenim una zona d'un moll, que és aquesta zona que està darrere la platja d'Ubercuig, que on tenim una pendent molt baixa de les nostres canonades de clavegueram, que hi ha molta intensitat d'activitats, de restaurants, de bars, per tant, també hi ha molta intensitat de residència, vull dir que hi ha molt d'habitatges, i que per tant és allà on se produeixen la majoria d'incidents. Per tant, aquest programa també preveu que se faci una especial cura d'aquesta zona. Vull dir que amb això ho han tingut en compte, i jo crec que és bo. Però, en el final, És un servei que se donarà a tot el municipi. Se donarà en un nucli de Pollença, a Sant Vicenç i a tot el món.
0: Perquè se parlava ja des de col·lectius, també hi havia notícies de que aquesta xarxa no podia suportar ja no només un model turístic, sinó que estava obsoleta i ja era una necessitat. No?
1: Jo m'agradaria esperar, perquè el problema, jo crec que el problema que tenim ara és que tenim informacions, no diré contradictòries, però bé, a vegades ho tenim, arriben, no, que aquesta canonada se va renovar no sé quan, però has d'anar a cercar, aquella renovació se va fer fa 15 anys, fa 20 anys, tot això no estava digitalitzat, és molt difícil trobar-ho, és a dir, també se pot haver espanyat, una més nova, l'altra més antiga. Llavors, el que farà aquest programa és saber com estan ara, totes, tant si eren més velles com més noves, sabreu el seu estat, amb una càmera robotitzada, i tot això s'identificarà amb una plataforma digital que ho podran conèixer en un moment, o sigui, que ho guardarem per la posteritat, vull dir, per la posteritat, per poder-lo gestionar.
0: Jo crec que era com un registre.
1: La tecnologia avui en dia ens permet tenir la informació molt més a mà. Jo crec que això ens passa a tots, a nostra casa, en els nostres negocis, per tant, nosaltres també implantem aquesta tecnologia en aquest contracte. Per tant, jo esperaria veure com ordono els resultats i en funció d'aquest resultat de com està anirem actuant o preparant les actuacions futures.
0: I s'ha adjudicat un altre contracte en el port de Pollença, que és per reparar la canonada d'aigua del carrer Formentor, que bé, també s'ha destinat una gran quantitat de dobbers, 267.000 euros en fons del Consell per reparar aquesta canonada, no?
1: Sí, aquesta canonada és d'aigua potable. I la veritat és que és una canonada que ja se tenia identificada des d'Enser, des de fa molt de temps, des de fa molt d'anys, com a la canonada més antiga, la que més problemes, la que s'avaria, la millor se pot haver, amb una construcció ja, pues, que, i que necessitava reforma. No? I això són quasi, m'apareix que són 260 i pico de mil d'euros. És un projecte que estava dins un calaix, que nosaltres l'hem tret, l'hem licitat, i que per tant s'executarà. És pràcticament de carrer Formentor, però no de carrer Formentor de lo que se va renovar el carrer Formentor, sinó quan, diguem, quasi a Méndez Núñez, per dir-ho de qualque manera, des de Méndez Núñez fins, diguem, quan t'arribes en un final abans de girar cap a Formentor, abans d'arribar a la base, per dir-ho de qualque manera. Seria tota aquesta canonada de tota aquesta zona. Això que mos permet millorar també la xarxa d'aigua potable. Nosaltres sabem que està en període de sequera. Nosaltres no feim restricció d'aigua si no és necessari, perquè no m'arriba aigua de xalada, de xaladora, que es duen balear, que tots sabem quins incidents hi ha hagut, però sí que és vera que la nostra funció, jo crec que l'objectiu és disminuir les pèrdues. No? Estem en un bon lloc perquè s'ha fet molt bona feina durant anteriors legislatures, sobre un 17%, però encara volem disminuir-les més. Amb això estem fent aquestes obres, també canviarem el comptadors en comptadors digitals, tot això se controlarà més. Estem en un període de sequera extrema a tot Mallorca, això també passa a Pollença. Per tant, jo crec que ha de ser un compromís que l'Ajuntament posi totes les mesures perquè hi hagi una xarxa millor, que tingui menys pèrdues. Aquesta canonada és un exemple de que volem això, però sí que també és vera profit per demanar que hauríem d'estalviar més aigua entre tots. Hauríem de ser molt conscients de que patim manca d'aigua, cada vegada jo crec que en patirem més, i jo crec que també hem de fer un esforç que nostre tots de consumir menys aigua.
0: I bé, això referent a aquesta canonada, que bé, imagino que seria una de les primeres que se faria en el Port de Pollença, perquè no se concentrava un nucli de població. No?
1: Bé, en tenim un altre que esperem que s'adjudicarà ja, bueno, a curt termini, diguem, que és un tros de canonada més curta però molt important, que és entre Gomà i Hàbitat, que dona servei en el Port de Pollença i a Cala Sant Vicent, no? També aquí hi ha un ramal que va a Cala Sant. Què passa? Que això és com si tu tinguessis la que ve de Pollença molt ample, la que va cap a Numall molt ample, però enmig tinguessis una canonada molt estreta, s'estreny molt. Per tant, això que fa? Una pèrdua de pressió. Una pèrdua de pressió per Sant Vicent, una pèrdua de pressió per Numall. Han de canviar aquest trosset que no està a l'altura, que no té el diàmetre que tenen les dues canonades que li arriben l'aigua. Per tant, això que farà serà una millora substancial, perquè millorarà la pressió en el portapollença, millorarà l'abastiment de Sant Vicent. Això també era és un projecte que fa molts anys que estava dins el calaix, però que no, la legislatura no el varen fer, que nosaltres també Prets s'adjudicarà, Prets sol·licitarà i s'adjudicarà.
0: I de bé, havíem de comentar aquestes novetats perquè s'han concentrat en una setmana, tot això que duim molt de temps parlant, que bé, ja se disposarà d'una radiografia de totes les canonades i xarxes de clavegueram que se podrà identificar. Hi haurà un registre, no, com tu deies, sobre quan s'ha modificat una, quan s'ha reparat, quan s'ha substituït, no? I de bé, hem de parlar ara d'altres coses perquè bé, ha començat un curs escolar, farà un mes, ja, més o menys, i bé, volia parlar de novetats que hi ha hagut per el port de Pollença. Parlaven de, ara abans de començar, d'aquestes rutes segures que cada any s'estudien i...
1: A bé, això és un projecte de l'àrea de medi ambient que en col·laboració de les APIMES, de les escoles, jo crec que és una demanda que ja s'ha posat en marxa a molt d'ajuntament, rutes segures per als escolars per arribar a les escoles, perquè no hagin de dependre tant de cotxes, perquè els pares estiguin més tranquils de què ha identificat aquestes zones. Això s'ha de treballar ja des de l'any passat, s'ha de treballant amb participació i medi ambient en un moll. Se va fer un estudi de propostes, després se va treballar amb les famílies per veure aquestes propostes, quines serien més adequades i recaptar l'opinió. Se varen determinar ja unes accions concretes i ara els han començat. Aquesta setmana comença la rebaixa de dues aceres per facilitar, que després se senyalitzarà tot, no? S'acabarà de senyalitzar, que això hi ha col·laboració també amb l'àrea de serveis, que també farà aquesta feina de rebaixar aceres. Aquestes són entre Vicent Melià i Xaloc, i també entre Vicent Boades, ara m'he embugat, Vicent Boades i Xaloc, i Vicent Boades i Llebeig. Després en quedarà una pendent en el carrer Pere Melià, i després hi haurà senyalització, i després també d'aquí unes setmanes hi haurà una altra sessió informativa que organitzarà Medi Ambient en Participació Ciutadana per també informar les famílies de com ja se posarà en marxa. També des d'aquí agrair jo com a delegada molt també la col·laboració també de la policia local en facilitar que això se dugui a terme, i que per tant jo crec que és una proposta molt transversal, és a dir, que aquí hi ha hagut Medi Ambient, Participació Ciutadana, Serveis, Policia, Educació, és a dir, és una, de qualque manera, és una actuació en benefici, jo crec, de la família, sobretot d'unint, de la seguretat, jo crec que això és l'important, però també que hem actuat, diguem, de forma col·laborativa tots. I bé, començar amb aquestes tasques, i jo trobo que, bé, quan veus ja que les accions comencen és quan ja veus més a prop que allò que has treballat durant tant de temps, en el final comença a ser visible, no? Comença a ser efectiu, i és un goig, però dir quan comença, perquè a vegades costa fer les coses a l'administració, costa que s'ho duin a terme. Per tant, jo des d'aquí també contenta que enguany ara comencem aquestes feines en un moll per aquestes rutes segures per a les nostres infants i famílies.
0: Molt bé, quines novetats més tenim en un moll, Jonaina?
1: Bé, ara jo diria que la novetat també és la implantació de nous contenedors en un moll. Això és un nou contracte de millora de la nova de recollida de residus que costa més de 2,5 milions. Va començar a Pollença a la porta a porta, incloent la recollida de matèria orgànica, els canvis que això comportava. Després, aquest estiu s'ha implantat a Sant Vicent també un nous contenedors, amb un contenedor de matèria orgànica. Aquests contenedors de matèria orgànica estan tancats, necessites com un clauer o una targeta identificativa, és a dir, per poder-los obrir. El que nosaltres volem preservar és que l'esforç de totes les famílies, de les persones que separen la matèria orgànica i que la tiren aquest contenedor, no se, diguem, distorsioni perquè qualcú equivocadament o intencionadament, però vull pensar equivocadament, tiri una bossa de rebuig dins el control de matèria orgànica. Per això aquests els tenim tancats, perquè així de qualque manera fas una acció conscient de que quan t'has de passar ja penses que has de tirar matèria orgànica. No? se varen repartir cubells, tant a Pollença com a Sant Vicent, un cubell de matèria orgànica amb aquest clauers o aquestes targetes per poder obrir aquests contenedors. I ara el mateix que feim aquí a Neumoll. Estem implantant nous contenedors, són contenedors moderns, que pots pinjar la peu, que sempre queden tancats, que la seva recollida va en camions amb una grua, que per tant, fins ara, doncs, aquest contenedors que teníem fins ara, havia dues persones de personal que els havia d'arrossegar fins al camió, després el camió els havia d'abocar, sempre hi havia pèrdues en brutó, perquè a lo millor se'ns vola que qualsevol cosa en terra. Aquest sistema és molt més
0: no
1: eficient.
0: No s'ha de tocar les mans ara només.
1: No s'han de, però és molt més eficient perquè ja controles que no caigui res. Això ens permet que tinguem personal per fer més neteja de la zona de contenidors, que és el que nosaltres volem, i per tant, de qualque manera, és una millora substancial. Això s'ha durat a terme ara durant aquestes setmanes, ja han començat, i evidentment jo crec que el que hem de mirar és primer que és una millora del servei de recollida, que també vull dir que això, aquest pla de nou sistema de recollida també estava fa molts anys a dins d'un calaix i ara l'hem pogut posar més amb una inversió de 2,5 milions, i que de qualque manera jo crec que millorarà moltíssim la imatge, la recollida, l'agilitat, en fi, la salut. Sí que veure que vull aprofitar per primer animar a les persones a que realment separin aquesta matèria orgànica, que facin ús d'aquests contenedors de matèria orgànica. És molt important, crec que això és un benefici, per això té dues parts importants. La primera és que és un estalvi de cremar, o sigui, nosaltres, si no és aquesta matèria, l'enviam a cremar i ens cobren molt de tirme per cremar per cada tona. Si l'enviem com a rebut, ens cobren molt. Si l'enviem com a matèria orgànica, només hem de pagar el transport. Aquest estalvi, diguem, el podem dedicar a millorar la neteja de les zones, a millorar els serveis de voluminosos, a millorar moltes coses del servei de recollida. No? I segona, aquesta matèria orgànica, al final, des de TINME, primer, no se crema, per tant, hi ha menys emissions a la contaminació atmosfèrica, per tant, una millora ambiental, i segon, fan compostatge, i això ajuda també a agricultors, a jardiners, perquè tenen compost a preu molt més assequible. Avui en dia, majoritàriament, si un s'ha de comprar compost que ve de la península, és caríssim. En canvi, aquests compostos que se puguin fer aquí redueixen moltíssim el cost. Però també ajudam a sectors que també crec que molt interessa. Jo vull dir que això, aquesta, que a vegades la gent diu, no, servei de ret separar perquè allà ho junten tot. No, vos assegur que allà se separa. Separa i la matèria orgànica s'utilitza per fer compost, que és molt útil per al sector agrícola i per sobretot de la jardineria. I bé, això, avui hi ha sessions informatives a les 11 i a les 6 en el Saló Cultural, i després, a partir de la setmana que ve, dimarts a dissabte, a l'edifici Miquel Calllonc, a una de les aules, se repartiran, l'aula 2, segurament, se repartiran un cubell perquè puguis tenir a casa teva, perquè puguis separar la matèria orgànica de forma més fàcil, amb dos rotllos de bosses per començar, i també se repartiran aquest clauers o aquestes targetes, això va a opció. Vos heu d'identificar, o a lo millor l'ODNI, si ja teniu aquí l'adreça correcta de l'habitatge, o amb una còpia de pagat a l'IBI, no? o de FENS, que identifiqui l'habitatge, i si voleu venir per un habitatge de vostre fill o de vostre veïnat, o perquè teniu dos habitatges, perquè teniu un de llogat, que ara una persona aquí m'ha fet aquesta pregunta, voleu venir amb aquest import de FENS de dos habitatges i se vos donarà per cada habitatge un cubell i per cada habitatge dos clavers o les dues targetes. Jo crec que és una cosa important. Sabem que això sempre falta acostumar-s'hi, perquè abans el que teníem eren molt de contenedors individuals de rebuig dispersos, això que provocava que molta gent no reciclava, que al final era una font de contaminació, i nosaltres esperàvem que amb aquestes illetes complet a tu no te faci per separar, perquè al final si tu has d'anar allà mateix per tirar, doncs ja ho pots dur separat, pot tirar el vidre, pot tirar el paper, pots tirar els envasos i pot tirar la matèria orgànica tot allà mateix. Per tant, des d'aquí, gràcies, sabem que a vegades hi ha incomoditats i bé, és un tema que, però crec que aquest nou sistema millorarà molt.
0: Molt bé, idò, dues sessions informatives a les 11 i a les 6, això serà aquí, no?
1: No, sala cultural, no?
0: La Guàrdia d'Església. I bé, parlant de sala cultural, hem de parlar també, per exemple, el passat cap de setmana va haver aquesta representació de la vida, d'aquesta representació teatral de la vida de Natxesca Ensenyat, que va ser tot un èxit i també serà dilluns, si no hi malament, no?
1: Bé, sí, dilluns 12 se farà la darrera, diguem, bueno, farà una, després n'hi haurà una per alumnes, per una matinal, per institut, però bueno, això és a part, no està oberta en el públic, sinó per les escoles, però sí que les obertes en el públic se van fer aquest divendres i aquest dissabte, no molt, molt d'èxit, la gent sortia super molt contenta, va agradar molt l'obra, en Catalunya Cervelles ho fa beníssim, jo crec que mostra molt bé aquest tarannà de Natxesca, com veia les seves expressions, la seva manera de veure la vida, una dona pionera en el seu temps, molt fresca, i és una de les obres, jo crec que més característiques de Natxesca Ensenyat. I bé, dilluns encara teniu l'oportunitat d'anar al Club de Pollença a veure aquesta obra.
0: Molt bé, més temes de llenda, que cap de setmana se farà, sobretot en un documental conjunt, també produït per l'Ajuntament de Pollença, per l'àrea d'igualtat, juntament amb un documental que s'ha produït a Catalunya, que se diu Dones Muntanya, i aquí també s'ha fet Dones Tramuntana, no?
1: Sí, bé, jo crec que jo també convid dia, crec que és a les... no, me pot recordar.
0: A les 6:30.
1: A les 6:30, crec que sí. És aquest dissabte 10, no sé, la Cultural de Moll. Això és una... és un, sí, com un documental que s'ha fet a Catalunya, diguem, recordant les dones de muntanya, però nosaltres, des de l'àrea d'igualtat, volia que, li va pareixer interessant, però li va pareixer interessant també que fos una visió de com les dones de Pollença també havien, han estat, diguem, part, molt part, d'aquest sector productiu, d'aquest sector agrícola, d'aquest sector ramader de la nostra serra de Tramuntana, no? I llavors l'àrea d'igualtat el que ha fet és posar en valor aquestes dones, em pareix que hi ha un testimoni de 4 dones, si no vaig equivocada, de testimonis, que també hi ha un petit vídeo que se projectarà d'aquestes 4 dones pollencines que expliquen de qualque manera, breument, evidentment, però la seva experiència, el que han donat per aquesta serra, el que han donat precisament per donar vida en aquest sector primari que és molt important conservar. I jo crec que serà molt interessant, per tant, convidam a tothom que vengui dissabte a les 6:30 en un sol cultural a veure aquesta experiència, aquestes 4 dones pollencines que ens contaran.
0: I doncs sí, tindrem dues sessions més de la vida de la representació teatral de la vida de Natxesca Ensenyat, que seran dilluns i...
1: La sessió matinal, però aquesta està tancada en els alumnes.
0: Serà dilluns.
1: L'oberta per tothom, el dia 12... Crec que la sessió la matinal crec que és dimarts, dimarts
0: per alumnes
1: en el club, sí, per alumnes, però bueno, està, diguem, de qualque manera pactada en les diferents escoles i instituts.
0: I aquest cap de setmana idò, tindreu la projecció d'un mini documental i un documental que s'han duit bastant de reconeixements i moltes altres coses.
1: Jo crec que són dos actes molt, molt relacionats a la Port de Pollença, en això és que és una mollera, va ser una mollera d'arrel, no? Mort descriu molt bé en aquesta obra com era un moll en aquell temps, quan ella era infant, i el canvi, jo crec que amb això m'ho trasllada a un moll que molta gent no ha conegut, però que és important que tinguem present.
0: I va bé, Junaina, nosaltres hem d'anar acabant, ens ha donat temps de comentar gairebé tot el que volíem, i bé, ens veurem la setmana que ve. Nosaltres ara feim una petita pausa i després tornem a Nomoi perquè parlarem sobre pesca aquí, a Pollença.
1: També és important. Gràcies a tothom.
0: Gràcies.

Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I de nosaltres seguim en directe des del port de Pollença, com sabeu, aquest matí som en els estudis d'Humoll i hem de parlar d'un tema d'actualitat que bé, molts sabreu, i és que s'han declarat 180 dies de pesca i un màxim de 80 embarcacions a Pollença i el CUDI, parlant d'un nou pla de gestió aprovat per govern que redueix l'esforç pesquer i estableix noves vedes per a la flota professional. I tot això s'ha fet juntament entre Pollença, el CUDI i també Cala Ratllada. Hem de parlar de tot això, hem de conèixer els detalls que ha motivat a dur tot això, que recordem que ja està aprovat. I per això, qui millor que en Joan Sau, patró major de la confraria de pescadors. Com estàs, Joan?
1: Bon dia.
0: I d'avui, Mem, compta-mos perquè s'han posat noves mesures, un nou pla de gestió i què inclou aquest pla? Quina és la diferència respecte a la situació anterior?
1: Bueno, un altre pla de gestió va ser un poc l'iniciativa de les cofradies de Pollença i el CUDI, juntament amb la de Terra Ratllada com a col·lindant, de fer un pla de gestió. Simplement vàrem pensar fer això perquè no, nosaltres tenim una normativa amb aigües exteriors i una normativa amb aigües interiors. Aigües interiors, aquí a l'Arbaí de Pollença, el CUDI, és una línia entre Xat de Formentor i després el Xat de la Guia, és una línia paral·lela d'aquí per terres, les aigües interiors, i per aquí per fora, les aigües exteriors. I la intenció un pot de fer un pla de gestió d'aigües interiors és per veure menys d'una vegada per totes les normatives siguessin igual, tant exteriors, amb aigües exteriors com interiors.
0: Perquè què canviava?
1: És dir, la normativa és diferent. És dir, nosaltres tenim dues normatives, una amb aigües exteriors i una amb aigües interiors. I el que ens agradaria és tenir per tu només una normativa de les Balears, tant si hi ha interiors com exteriors. I l'iniciativa un pot de fer aquest pla de gestió, en nosaltres posem-nos al teat davant a la direcció de pesca i posar una normativa per aigües interiors per veure menys si se pot plasmar també amb aigües exteriors, m'entens? I és un poc si poguessin unificar les dues normatives d'exteriors i d'interiors, i va ser això un poc la nostra posició per posar-nos el xat davant i mirar de crear una cosa que no fos dràstic per la pesca professional, sinó que hi hagués un consentiment.
0: I què deia la normativa anterior?
1: Bueno, varia moltes coses, és a dir, d'aigües interiors. Jo ara estic parlant del pla de gestió d'aigües interiors. Abans, per exemple, no teníem un màxim de dies, ara ens hem posat un màxim de 180 dies per barca dins aigües interiors. Això també se podria plasmar amb aigües exteriors perfectament.
0: 180 dies de pesca de feina.
1: Anual, de pesca de feina. Després hi ha una altra de les coses que ha canviat, que abans, per exemple, la pesca del pop en nansa només tenia 90 dies de veda, que són, bon, perdona, 60 dies de veda, que són 2 mesos, ara ens hem posat 105 dies, que són 3 mesos i mig, perquè consideram, a lo millor, que hi ha èpoques de l'any que el pop encara és petit i se podria deixar créixer.
0: Molt bé. També hi ha hagut altres canvis, per exemple, una de les principals novetats, dèiem això, no?, que les embarcacions d'arts menors i marisquets, que això què significa?
1: Bé, marisquets sí, més un xapastell de llagosta.
0: I bé, totes aquestes en base a aquí, no? Mm-hmm. Tenen un màxim de 180 dies, mm-hmm, mentre que el conjunt de la flota inclosa en un pla tindrà un límit global de 100.000 dies d'activitat anual. Com és això?
1: Bueno, és a dir, després sumant les 80 barques que puguin estar dins el censo,
0: totes les barques en conjunt.
1: No vol dir que siguin 80 barques, és un màxim de 80 barques, tantes censades a Pollença, a CUDI, com a la Ratllada, que puguin pescar dins aigües interiors, tindran un màxim d'aquests 100.000 dies.
0: Totes en màxim, conjunt.
1: És a dir, totes en conjunt. Ara, individualment, si no arribem a aquests 100.000 dies, tenim 180 dies per barca.
0: Tenir 180 dies per barca i en conjunt és aquest.
1: No? 100.000, i això influeix tant, també ens hem posat, hem xapat un poc l'any en dues parts, una pentura la temporada d'estiu, que va de febrer a agost, que és quan pot fer més activitat, i una la temporada d'hivern. I hem fet un poc de diferència en tot això, que l'estiu o de febrer a agost per pescar més dies, aconsentint que l'hivern n'hagin de pescar menys, que no hagin de fer tant d'esforç.
0: I tot això, creus que era una necessitat per aquest sector primari?
1: Bueno, no és una necessitat primordial fer aquest pla de gestió a dins Aigües Interiors. Però era un pol de reivindicació, és a dir, si nosaltres ens podem regular dins Aigües Interiors, que des de Madrid ens escoltin i ja facin una llei a nivell de totes les Balears, tant d'Aigües Interiors com d'Aigües Exteriors. És a dir, nosaltres el que reivindicàvem tota la pesca, no només aquí a Pollença, és que d'una vegada per totes facin les aigües de les DIF, facin un perímetre de Balears i facin una llei, tant sigui interiors com exteriors, per les aigües de les Balears. És a dir, que no quan surti tu duixat de Formentor tinguis una llei i quan pesquis duixat de Formentor per terra sigui una altra llei.
0: Sí, no té molt
1: això
0: de sentit.
1: Això és el que reivindicam una mica. A veure, men, si nosaltres ens posem al teat davant de fer feina per el que pot regular el govern balear, que són aigües interiors, des de Madrid se posen també un pol les piles i diguin no, fem una regulació a nivell de totes les aigües balears.
0: Perquè ara has dit govern, Madrid, també se sona Brussel·les per allà. Això imagino que ha estat una gincana, no?
1: Bueno, sí. Bé, una gincana no, perquè aigües interiors, com he dit abans, és competència del govern balear i exteriors és de Madrid i després Brussel·les. Jo sempre ho he dit, i quan t'he vingut aquí sempre ho he dit, la pesca professional depenent de massa puestos. És a dir, depenent de Brussel·les, després de Madrid i després de Balears, de Palma, que diguem. I jo crec que ens hauríem d'escoltar més nosaltres autonòmicament, que saben més la problemàtica que tenim de pesca, direcció de pesca del govern balear, que no des de Madrid o de Brussel·les, que no coneixen pintura les problemàtiques que tenim aquí a l'ensiloritat, per exemple.
0: Clar, i ha estat difícil contactar amb tota aquesta gent? Tot
1: bueno, no, per, ja t'he dit, per fer amb aigües interiors ho tenim bastant fàcil perquè el govern mos ha escoltat molt i aquesta normativa d'aigües interiors és un consell que han fet les cofradies de Pollença i el Cudi i que ha la ratjada el govern balear i sempre han tingut el seu apoio. És a dir, el govern balear tenim el seu apoio, la seva ajuda i hem hagut de fer uns estires i molles, però on tingut el govern balear no tenim tant de problemes com si has de negociar amb Madrid i no en parlem ja de Brussel·les, que d'aquí pot pella molt lluny.
0: I heu hagut de negociar amb Madrid?
1: No, això simplement ja t'he dit, aigües interiors és competència del govern balear. Aquesta normativa o aquest pla de gestió d'aigües interiors ho han fet les cofradies al govern balear, en direcció de pesca.
0: Molt bé, i també se parla d'una comissió de cogestió, que és això.
1: Bueno, una comissió de cogestió és dir, durant aquests 6 anys que està en vigor el pla de gestió d'aigües interiors, és fer com una comissió que hi hagi tots els implicats a dins que fem feina dins aigües interiors i que tingueu bo i vot. És a dir, per exemple, que si hi ha un problema, la pesca professional podem opinar dins tot això. I això és un pla de congestió que a nivell europeu he de dir que cada vegada va més a tot això, a fer plan de gestió perquè hi hagi un d'això de cogestió, que hi hagi diferent, que hi hagi els científics, que hi hagi els ecologistes, que hi hagi el gestió professional, que hi hagi l'administració, que puguin donar la seva opinió. Cada vegada anar més això, això és vera.
0: I a més, aquest decret modifica un sistema de seguiment, no? Que s'ha d'incorporar, que és la caixa verda. Això ja ho teníeu, s'ha d'implementar, bueno, però que no ho tenien, era obligatori.
1: Ara actualment la caixa verda, que mos va...
0: És com la caixa negra dels avions.
1: Sí, no, és dir, no? Saben en tot moment el que feim a la caixa verda. Actualment les barques d'art menor de les Balears ja estan obligats a dur la caixa verda. El que no estaven obligats són les barques d'arrossellament. És a dir, les barques d'arrossellament duen una caixa, que se diu la caixa blava, que això està controlat pel govern central, pel govern de Madrid. Pues ara, amb aquest pla de congestió, amb aquest pla de protecció o de gestió de les veïnes de Pollença i el Cudi, si volen pescar a dins aigües interiors, estan obligats a dur la caixa verda del govern balear, que diguem.
0: I què registra aquesta caixa?
1: Aquesta caixa registra en tot moment la posició de la barca, també registra la velocitat a quan va la barca, a quan camina la barca, i això poden saber si fas una feina, si vas de camí, si vas navegant i tot això. És a dir, registra tot això en tot moment la posició que té la barca.
0: És a dir, que així és com se registren, o dies que sortiu...
1: Efectivament, que això, estic jo un poc així, perquè, és a dir, per segon que te poden registrar allà on ets i el que fas, i per segon que no ho empleen. És a dir, per mirar a vegades, per demanar a vegades qualque ajuda o qualque cosa que hagis de dir, un dia que hagis de sortir, has de presentar fulls de venda. I el mateix, fent un pot de feina, a les xarxes verdes podrien saber o dir que has sortit i que no has sortit, i te fan finestres que pintura no corresponden ni el pescador ni les cofradies.
0: És una eina de control,
1: sí senyor. No? En teoria, segons ell, quan ens van implantar la xarxa verda a les barques d'Arma Nous, era per seguretat. És vera, també és per seguretat, però jo crec que la meva opinió que és més per control que per seguretat ja.
0: I bé, aquest pla de gestió dura, té una vigència inicial de 6 anys. Això significa que després seguirà igual? El pensau
1: tot depèn,
0: modificar? Ja, encara és molt prest.
1: És a dir, molt mal de dir. Tot depèn dels resultats que hi hagi en quant a captures, a quant hi hagi el resultat que doni aquest pla de gestió. És a dir, aposta ja aquesta comissió de cogestió que decidirà si s'ha de seguir prolongant o no. És a dir, ara el termini ara són 6 anys, aquest pla de gestió està per 6 anys i després se podrà prolongar per 2 anys. És a dir, això ho decidirà la comissió queixa de cogestió.
0: És a dir, valorareu si està bé, si s'han de demanar canvis...
1: Sí. Si s'han d'implantar més mesures, si pintura... també la zona de llevar mesures, és a dir, això s'avaluarà durant aquests 6 anys que ens reunirem, crec que són 2 pits

0: o un art de pòstia que és encerclament, que són teranyines. En teoria, a tot Balear només en tenim 5 de teranyines, que estan a Palma, però els ha, per mort de les minvances que han tingut de peix i de recursos, han canviat la llei. Un temps no podien fer feina amb aigües interiors, ara ha canviat la llei i actualment, segons la llei d'encerclament, poden fer feina a aigües interiors, però dins aquest pla de gestió, a petició de les dues cofradies, Pollença i Alcúdia, hem aconseguit que no facin feina amb aigües interiors d'aquí de Pollença i Alcúdia, perquè dir, clar, les teranyines,
1: en la vostra...
0: les teranyines quan entren dins aigües interiors, s'hi troben que la mar les llafen i això es minvança per les barques d'an menor d'aquí dos cofradies. I posta hem aconseguit que se mantengui que les teranyines o les barques d'encerclament només puguin fer feina aquí dins de queixes d'urbeies, aigües exteriors.
1: Aigües exteriors.
0: I era un dels principals també motius perquè les dues cofradies ja som amb això.
1: És a dir, que les aigües interiors són territori de pescadors.
0: Bueno, no és només territori, és a dir, i si bé...
1: La zona de feina, per així.
0: Ecco, la zona de feina i el que feien les barques d'encerclament quan feien feina dins aigües interiors, és a dir, les barques d'encerclament ja fan sardina, ja fan boqueró, i és molt de menjua que lleves per altres peixos que puguin entrar aquí dins les veïes.
1: Clar.
0: I això pot haver una minvança per les barques o per l'art menor d'aquí, de Pollença i Alcúdia.
1: I de bé, en general, Joan, diríeu que s'ha arribat a un acord on vosaltres esteu satisfets, que encara s'ha de seguir treballant?
0: Home, clar que sí, és a dir, ja t'he dit, nosaltres trobant que aquest pla de gestió s'ha aprovat tard, perquè en teoria havia estat aprovat dins l'any passat, hi ha hagut problemes o hi ha hagut molt d'estires i molles, però nosaltres estem contents perquè és una proposició nostra que se mos ha escoltat i que se mos ha donat bo i vot a dins tot això. I després també hem de dir una cosa, quan se va posar a exposició pública per la ciutadania en general, estem contents perquè sobretot les associacions ecologistes o proteccionistes no hi varen trobar que s'havia fet una bona feina i no varen posar molt d'objecció en tot aquest pla de gestió.
1: Estàveu tots.
0: Bueno, no hi va haver moltes al·legacions ni res de tot això, i això vol dir que jo crec que hi ha hagut una feina molt positiva per part de direcció de pesca i de les cofradies.
1: I de bé, Joan, molt contents, tots els pescadors, m'imagino, i bé, fa veure que vos juntau per aconseguir aquestes coses, per millorar la feina i les condicions del sector primari. I de bé, moltes gràcies per venir a explicar-me, Joan, tot això, perquè bé, sempre està bé saber que se fa feina dins del sector primari i encara se reivindiquen aquestes coses.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar molt bo a Ràdio Pollença.
1: Gràcies, Joan.
2: A les tendes a Plaça Espanya s'han mostrat rabioses, indignades i tristes, i fan una crida a continuar la lluita.
3: I una d'aquestes persones és Napilar, és una dona de 71 anys amb un 65% de discapacitat. Fa 3 dies que s'hi concentra perquè li queda un any perquè finalitzi el seu contracte de lloguer i passa pena que no li renovin. Explica emocionada aquest matí que se sent molt identificada amb la Mari Carmen.
4: Jo sabia que aquesta dona, després de viure tant anys enllà, que no li donés ni una hora per treure una foto o algo seu. Jo sabia que estava molt animada, però que en els fons estava enfonsada. Després vaig animar quan vaig sentir que li anaven a tornar, no m'importava ni esquí ni qui li tornava, perquè podria tornar a entrar al pis, però ja l'havien matat, ja havien morta.
3: També el Sindicat de Llogateres de Mallorca, en boca d'una de les seves portaveus, ha fet una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
5: Xerram d'assassinat perquè assenyalam el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
2: I més qüestions. El nou president de l'agrupació de grans cadenes hoteleres de les Balears aposta per seguir en la promoció turística per consolidar un major allargament encara de la temporada.
3: Assegura que les Balears cada vegada depenen manco del sol i la platja i creu que ara s'ha de fer feina per atreure, diu, més turisme cultural, esportiu o gastronòmic. Són paraules de Miquel. La Miralla rebutja que el malestar social que actualment pateixen els ciutadans aquí a les illes s'hagi traduït en manifestacions massives estigui directament relacionat, afirma, amb el turisme. Són declaracions a l'informatiu Matí.
6: S'estan anomenant

0: tant antituristiques quan jo crec que en realitat poc tenen que veure en el turisme. Té més a veure en l'increment de la població i en el dèficit d'infraestructures que tenim que no en els turistes.
1: I el GOT denuncia una nova ampliació de la pressió nàutica a Can Picafort sense, diuen, garanties ambientals suficients. El projecte preveu 79 nous amarraments, prop de 70 ancoratges sobre el fons marí, sense que la documentació exposada incorpori una caracterització bionòmica de la zona afectada.
2: Per això l'entitat ha presentat al·legacions al projecte de noves instal·lacions nàutiques del port nàutic de Can Picafort, reclama a Port de les Illes que no l'aprovi en la seva configuració actual. Una de les principals mancances és que es projecten prop de 70 ancoratges sobre el fons marí sense informació suficient sobre els hàbitats i també espècies que hi ha als punts on s'han d'instal·lar. A més, segons el GOP, sota la denominació d'instal·lacions desmuntables, el projecte incorpora també actuacions fixes a terra.
1: I un apunt més, perquè l'increment sense fre del preu dels combustibles es menja les bonificacions de fins a 20 cèntims per litre aprovades pel govern espanyol just quan fa una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes. A les gasolineres, els usuaris no ho noten.
3: No he notado nada, absolutamente nada, la verdad. Cada día necesito más litros de gasolina y esos 20 céntimos me río, sinceramente. Podrían poner esa reducción en otro tipo de cosas también.
1: Idò, així arribem a les 11:04, als serveis informatius actualitzem notícies i tornem amb més quan siguin ja les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
6: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

I ara sí, això es veu un participació, un nou espai que neix des de participació ciutadana, però que vol parlar de molt més que d'un ajuntament, sinó que la participació entesa de les persones, les entitats, les associacions, els barris, els pobles i de tot allò que construïm entre totes i tots.

0: Tic-tac, tic-tac, i el temps passa, però les decisions que afecten el nostre poble també se poden construir entre totes i tots. Això és Bous en Participació, el nou espai de Ràdio Pollença per parlar de ciutadania, participació i comunitat. Un programa que neix des de l'àrea de participació ciutadana de l'Ajuntament de Pollença, però que vol anar molt més enllà de l'Ajuntament.
1: Perquè què vol dir realment participar?
0: Bona pregunta, i és que abans d'endinsar-nos en aquesta resposta de la complexitat i a la vegada també grandesa que té participar, cal destacar un poquet com neix aquest, diríem, aquest programa i aquesta secció. I és que, evidentment, a Ràdio Pollença volia també dedicar un espai dedicat a la participació, ja que la participació ciutadana els darrers temps ha tingut un auge molt important a través de diferents formes i mecanismes de participar, que explicarem què és. I bé, primer de tot, abans de contestar-te en aquesta pregunta, volia dir que, clar, no serà un programa que només sigui, diríem, institucional sobre el que és participar únicament des de l'àrea de participació ciutadana, sinó que anirem parlant de diferents aspectes que poden englobar la participació des d'un sentit molt més ampli. I és que moltes vegades sentim parlar de participació ciutadana pensant immediatament en ajuntament, en reunions, en tràmits, en processos participatius, però participar molt més que això. Participar també és com molt de ciutadans i ciutadanes de Pollença que formen part d'una associació, un club esportiu, o bé que organitzen una activitat, implica-se també a les festes, defensar una causa, tenir cura del nostre entorn o donar simplement la nostra opinió, proposant millores per nostre poble. I aquí és un poquet el tarannà que volem introduir en el programa, i és que Bous en Participació sigui un programa obert, plural i participatiu. Entès també que la gent de Pollença pugui també formar-hi part i mos pugui explicar d'una manera més detallada de quina manera participa en el que és la vida del poble. Quines formes distintes hi ha? Com s'organitza la ciutadania a l'hora de poder-ho fer? I, per tant, aquest programa tindrà aquest funcionament, que és que no serà únicament un programa que parlarà de participació, sinó que se convertirà en ell mateix en un propi procés participatiu on la pròpia gent mos explicarà quines són les maneres que tenen d'organitzar-se i de participar, i hi haurà diferents seccions en què ho puguin fer.
1: Perquè, Baltasar, qui participa? Qui queda fora? Quines barreres existeixen?
0: Clar, en aquest cas, moltes vegades hi pot passar que una persona pugui tenir una discapacitat o una diversitat funcional, i això pugui ser una limitació de cara a poder participar a alguna festa, a algun acte. També poden existir barreres perquè a vegades no, la població a vegades no sap com fer-ho, quines formes hi ha de participar. A més, també ens trobem barreres que cada vegada és més difícil fer-ho en viu, en directe, perquè el món de les noves tecnologies, de les xarxes socials, han fet que sorgeixin noves formes de participació, que ho poden ser de manera digital, però també hi ha aquest punt de pèrdua d'aquest contacte directe que ha hagut. I això també ens ho explicaran a través del programa Bous en Participació, des de la pròpia experiència que tenen els ciutadans i ciutadanes que passen la participació en les associacions, en les colles de dimonis, la participació en els clubs esportius. Podrem veure mem que mos diguin a Pollença ha minvat aquesta participació, com se dona, quins canvis s'han produït, I tot això ho podrem veure. I quines barreres se troben també doncs, les diferents associacions, organismes i la pròpia gent que se pot trobar en es, a peu de carrer per poder, doncs, com dèiem, participar.
1: I de, hi ha moltes àrees d'un ajuntament, moltes, molts espais on la gent pot participar, per exemple, compte-mos.
0: Exacte. Existeixen diferents mecanismes de participació. Cal destacar que també l'Ajuntament de Pollença, des de l'àrea de participació ciutadana, disposa d'un reglament de participació que permet tenir diferents mecanismes que ja s'han posat en marxa i sobretot aquest darrer temps han pogut gaudir d'un gran èxit de participació, com puguin ser, per exemple, els consells d'àrea, val? Que els consells d'àrea són seccions que xerren sobre un tema, com puguin ser cultura, esports, com puguin ser tema de comerços o com puguin ser tema de medi ambient, i aquelles persones, associacions, entitats que volen parlar sobre un tema i poder-hi fer propostes, l'Ajuntament de manera formal disposa d'aquests mecanismes de participació. Però com bé deim, participar no depèn únicament a nivell de lo que un ajuntament pues, pot oferir, perquè la participació també pot ser a nivell informal. La participació la podem fer fins i tot nosaltres, un grup de gent que se reuneix per anar a fer una pràctica esportiva, per anar a jugar a un pàdel, o per anar a fer uns bous mateix, això també pot ser participar, o crear una pròpia festa dintre de, o un propi esdeveniment dintre de les mateixes festes.
1: I, Baltasar, si aquest és un programa de participació, seria una mica contradictori parlar de participació sense fer participar ningú, no?
0: Exacte, així és. Per això el programa de ràdio tindrà diferents seccions en què se convidarà a ciutadans i ciutadanes del municipi de Pollença, allà on sobre diferents qüestions que puguem tractar al llarg de diferents programes puguin tenir veu pròpia i ens puguin explicar doncs de quina manera d'alguna manera s'organitzen, de quina manera fan festes, de quina manera participen dintre de l'espai públic, com ho fan, de quina manera aprofiten les places, els parcs, els carrers per poder participar, perquè tot el municipi i tot Pollença, els diferents espais, se poden convertir en llocs i espais de participació.
1: I de, aquest primer programa és un programa pilot, però hi haurà convidats, no? Que
0: m'escoltaran. Exacte. De fet, tindrem diferents convidats, que serà una de la secció, i treballarem diferents blocs temàtics, com poden ser quines eines tenim per participar, com prenem les decisions, ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, ens hem de fer una pregunta. La gent moltes vegades entén per participar... participar és només anar a votar cada 4 anys per poder decidir o hi ha altres opcions de participació per influir en la vida del poble? I un poc també aquest és el debat que farem amb la gent convidada, a veure amb quines diferents formes hi pot haver de participar a la vida de Pollença de diferents maneres i no haver d'esperar, per exemple, 4 anys haver de votar. Per tant, parlarem de diferents qüestions com en els pròxims programes convidarem ciutadans i ciutadanes que pertanyin a associacions i entitats diverses, ja puguin ser culturals, socials, agrupades també a l'àmbit del comerç. Per sort, Pollença té un gran teixit associatiu, cultural i participatiu i ens explicaran de quina manera pues, ho fan i s'organitzen i també poder conèixer com se pot participar a través del voluntariat. Hi ha diferents agrupacions a Pollença que coneixerem de quina manera s'organitzen, com funciona el voluntariat, en quin moment se troba també a nivell de participació, que cada vegada diuen que a vegades costa més el que pugui ser el tema d'organitzar-se de manera voluntària sense tenir pues, a canvi una remuneració econòmica. Anem a veure com està evolucionant també i que la gent de Pollença mos conti en aquest sentit com va. I també és important de que tinguem en el programa, us en participació, gent de Pollença de tot tipus d'edats. És a dir, influeix l'edat? Aquesta és una pregunta que mos podran contestar en la participació.
1: Des de més petits, a lo millor com aquest Consell d'Infants, que hi ha fins de més gran, a lo millor una associació de persones majors, no?
0: Exacte, així és. Per sort, també el municipi de Pollença compta amb aquesta riquesa de tenir un Consell de Participació infantil i adolescent, i aquest Consell ja és un mecanisme de participació que l'Ajuntament, evidentment, se crea que des de l'àmbit local i que doncs, aquests infants i adolescents representen el municipi també doncs, i tenen cabuda en proposar idees i propostes que després des de l'Ajuntament se puguin fer. Per tant, els podrem escoltar i també sobretot que veure i convidar el que són adolescents i més joves, perquè a partir d'aquesta edat ja costa més que la participació funcioni, l'adolescència i el convertir-se pues, en aquesta etapa també un poquet de crisi amb el que és el desenvolupament i les noves formes que tenen de trobar els seus espais, també generarà curiositat per saber també les persones que ens escolten de quina manera participen els joves i tal volta ho fan a la seva manera, perquè sempre se diu no, és que els joves no participen, tal volta anem a descobrir i a través del programa tindrem en veu pròpia la seva experiència de com ho volen fer, perquè a vegades troben una manera d'aïllar-se però també ho fan a nivell grupal i conèixer pues, també les seves vivències.
1: I no, t'anava a dir que és important que tothom se mobilitzi, no? Des de qualsevol edat, no? Tant petits com grans, però parlant, abans has mencionat que hi havia un reglament de participació ciutadana i Pollença no és menys, no? En té un.
0: Exacte. Existeix un reglament de participació ciutadana que estableix diferents formes en què la gent pot participar.
1: De manera institucional.
0: De manera institucional, per poder tenir que la seva veu o les seves propostes puguin tenir en compte se puguin tenir en compte dintre de les decisions municipals. Per exemple, com bé parlàvem, han comentat que una fórmula és el Consell d'Àrea. Recentment, de fet, s'ha fet un Consell d'Àrea de Medi Ambient, allà on totes aquelles associacions o entitats vinculades en el món de l'animal, de les platges, del medi ambient, de la neteja, i també hi pot participar qualsevol ciutadà o ciutadana que simplement tingui interès en fer propostes en aquesta matèria. Per tant, evidentment, se convoquen a tots aquests agents o associacions que estan vinculades en aquell sector, en aquest cas, per exemple, estàvem parlant de medi ambient, per exemple, vull fer una proposta, vull que en aquest m'agradaria que les ordenances municipals, que ara treix, se pugui tenir en compte que a les platges no se pugui fumar. Per tant, la ciutadania pot tenir veu en que aquesta decisió municipal s'aprengui? Sí. Per això els consells d'ara són com espais de debat que normalment se solen fer a la sala de plens de l'Ajuntament i la ciutadania debat sobre aquestes qüestions, sobre el tema de, per exemple, en aquest cas, estàvem en medi ambient i podrem posar altres exemples com el tema de la posidònia i la retirada de posidònia a les platges, el fet de que se puguin fer focs artificials a les mateixes o el fet de tirar abocaments. S'hauria de sancionar o s'hauria de quins mecanismes s'haurien de fer per sancionar aquelles persones que tiren o aboquen fens a llocs que no són adequats. També és vera que a través de l'Ajuntament han fet també altres consells d'àrea que han tingut també gran ressò, com va ser quines festes volem, també recordar a tota la ciutadania que mos escolta, que hi va haver una gran participació també, i en com volem les festes, de quina manera se poden fer propostes perquè siguin més inclusives, com deien, la participació hauria de ser inclusiva, que hi pogués accedir tot tipus de gent, independentment de les seves característiques i edats, i en aquest cas, clar, En matèria de festes, encara normalment, com que la gent també hi participa més, és més fàcil també aconseguir una participació.
1: Hi ha major interès.
0: Exacte. Per tant, el Consell d'Àrea diríem que seria una altra de fórmula. També l'Ajuntament, en aquest reglament de participació ciutadana, pot fer que hi hagi consultes sobre decisions que se fan amb una determinada matèria per prendre una decisió, com per exemple obre una ordenança municipal i vull que hi ha un temps determinat en què vol tota la gent pugueu participar i decidir.
1: Perquè molta gent diu a mi m'agradaria proposar políticament qualque cosa, bé, en un regidor o regidores, m'agradaria canviar una cosa d'aquest carrer, té les seves eines i tu...
0: Exacte, aquest reglament permet que se reculli per acte de secretaria i que quedi de manera formal registrat. Moltes vegades els ciutadans o ciutadanes d'alguna manera no trobem la manera de participar de manera adequada en moltes coses que volen dir, o d'alguna manera li deim al regidor o regidora allò que trobam, allò que veiem en el carrer, allò que... però diríem que aquests mecanismes com els consells d'àrea, les consultes, les assemblees, són mecanismes que té la gent perquè aquestes propostes quedin d'alguna manera la seva veu registrada i que des de l'Ajuntament d'alguna manera també impulsin a que representants polítics i tècnics duguin endavant també aquestes propostes, és a dir, que no se quedin a l'aire. Això també és una manera de participar. I això, el reglament de participació ciutadana que de l'Ajuntament de Pollença permet aquesta, diríem, aplicabilitat d'allò que m'estic a vegades dins la paraula queixant, però realment seria fent una proposta o detectant una necessitat.
1: I també utilitzaràs una eina, una secció que se diu... se dirà, o se diu ja, tu què en penses, on se recolliran opinions de la ciutadania a peu de carrer, no?
0: Exacte. Volem, com han dit, generar un procés participatiu dintre del mateix programa de participació ciutadana i amb això també el que farem és mos mourem, anirem també a diferents llocs i espais públics, allà on puguem trobar gent i col·lectius, com han dit, també dependrà un poquet de la secció o del grup de gent que tenim convidada.
1: Convidats, i a més d'això també...
0: També, exacte, entrevistarem, registrarem també les seves veus a peu de carrer sobre aquella temàtica que treballarem en matèria de participació. Per exemple, si la setmana, si les setmanes següents, en els següents programes, treballem, per exemple, l'associacionisme, anem a demanar també a la gent, ei, formes part d'alguna associació? I tu què en penses de participar? Com ho feis? És diferent participar en una associació cultural com una associació social? Anem a conèixer també. I els clubs esportius, com vos organitzeu? Què feis? Com organitzeu tornejos? Feis també festes? I un poc també pues, que mos conti la gent, que mos transmeti la seva veu de quina manera participa. Això també ho tindrem en el programa. Per tant, tindrem gent convidada en directe i també tindrem gent que prèviament pues, haurem entrevistat i haurem sabut quina opinió té en aquella matèria de participació del programa.
1: Molt bé, idò... com tu deies, tindran diversos objectius, com explicar què és participar, com se participa a Pollença, quins mecanismes hi ha, quins reglaments, també com se pot participar, la gent que en pensa, això que parlàvem ara mateix, i bé, no sé què més has d'afegir, Baltasar.
0: Mira, m'agradaria afegir que m'has fet una pregunta que a poc l'hem anat detallant, però d'una manera concreta m'has demanat que significa participar. Participar significa simplement, i d'una manera concreta perquè mos entengui la gent, pues, fer arribar alguna proposta, això ja pot ser participar, presentar un suggeriment, i també se pot participar de manera individual, com han dit, jo puc ser un ciutadà o ciutadana i pues, participo en aquell consell, però faig una proposta de manera individual sobre alguna cosa que m'afecta. Això també pot ser participar, expressar una queixa, com han dit, creure que hauríem de, i això també pot ser un aprenentatge, aprendre a participar, de compartir les queixes en peticions.
1: Sabrà com queixar-nos. No?
0: Perquè, exacte, que a vegades una manera també que tenim les formes en què podem participar, que a vegades ho presentam, clar, la resposta que tingui aquella forma de participació.
1: Els canals a PIX no són els adequats. No?
0: Els canals a vegades no són adequats i per tant també participar també suposa un aprenentatge. Per què? Perquè la primera vegada que un ciutadà o ciutadana venia a un consell d'àrea no sabia com fer-ho, com organitzar-se. També suposa participar, tenir una connexió amb les altres persones. Normalment, quan participes i formes part d'aquests grups, tens alguna cosa en comú. Per quin motiu has anat a parlar de festes? És perquè participes a associacions, entitats que organitzen festes, és perquè trobes que hi ha barreres que limiten, que per exemple un familiar que pugui tenir una discapacitat o que vagi en cadira de rodes no pot accedir a una festa.
1: Per exemple, les votacions de la patrona, no? Se va adaptar una coa per a aquesta gent i una hora en concret. En això te refereixes. No?
0: Exacte, per exemple, això pot ser una forma més de participació i que aquesta proposta o suggeriment pot haver nascut un consell que parla sobre festes, sobre com millorar-les. Per tant, això són formes de participar. Participar significa també doncs, aquesta connexió i aquest vincle que dèiem d'aquestes persones que tenen algun sentiment de pertinença, alguna cosa en comú, amb aquella festa, amb aquell grup, amb aquella manera de fer. Això significa participar. També, doncs, de manera col·lectiva, com hem dit, i veurem en els diferents programes, és reunir-te i poder formar una associació amb uns objectius, amb unes metes concretes, formar una entitat també, o un col·lectiu, i també diferents processos participatius, que pugui haver espais municipals, com els que estem parlant, de que pugui haver una consulta, un consell d'àrea, d'elegir en els ciutadans i ciutadanes la manera com volen fer les festes. Tot això també, la participació en espais municipals, és una manera de participar. També, a través de l'Ajuntament de Pollença, hem establert altres mecanismes o formes que la gent podrà veure en què participam. La gent coneix que existeixen fires, que existeixen mercats, que això també són fórmules de participació. Però també hem volgut innovar també des de l'àrea de participació ciutadana en d'alguna manera reunir doncs, aquests col·lectius o associacions i per exemple quan vàrem fer una jornada de Sant Jordi en què que fos que diferents associacions o entitats culturals participassin i ocupassin diferents espais públics de Pollença. Això també és participar, és conèixer i sobretot donar, diríem, hi ha molts espais de Pollença que moltes vegades la participació era més escassa o que no s'hi fan tantes coses.
1: A lo millor perquè la gent se pensa que és més difícil, que ja està tot agafat, no?
0: Exacte, o que està tot agafat, o que en aquella plaça pues, no hi ha hagut tradició i s'hi ha fet també menys activitats. Per tant, d'alguna manera, estimular que en aquells espais s'hi facin actes de participació, també a vegades inclús emociona en el poble de Pollença, que la placeta de Sant Jordi, per exemple, torna a estar omplida perquè si pogués fer activitats més enllà de les festes puntuals que hi pugui haver, o de les festes de la patrona, o ses, que se puguin ocupar aquests espais la ciutadania, és algo també emocionant. I també cal destacar, en matèria de participació i que ho veurem en els diferents programes, cada vegada Pollença i diferents municipis d'arreu de Mallorca, de les Illes Balears i ja xerrant de la societat en general nostra, conviven diferents cultures, gent que prové de diferents orígens i que una manera de participar i que m'ho explicaran es poden generar doncs, festes interculturals en què se puguin reunir com funcionen diferents països, quina manera entenen d'entendre la participació que pot ser molt diferent.
1: Com s'integra aquesta participació? També.
0: Com s'integra aquesta participació? Per tant, també anem a conèixer a través d'aquests programes Veus en Participació, tant a través d'entrevistes que puguem fer com aquesta secció Tu que en penses, anem a veure amb gent també de diferents procedències i que conviuen aquí en el municipi de Pollença, com ho fan, com participen i sobretot perquè la participació és difícil en sentit i encara ho és més perquè clar, si estem parlant de ciutadania que ja ha nascut aquí en el municipi que ja està arrelada
1: en
0: aquestes
1: mà,
0: festes,
1: no?
0: Ho té més per mà, però I si s'organitzen festes en què, jo que sé, hi ha població xinesa o hi ha població senegalesa que viu aquí, clar, com participen i com ho fem perquè no se formin aquests guetos que moltes vegades se formen, en què la participació no quedi també com un punt de que sigui, diríem, exclusiva, és a dir, que per esquí que sigui difícil poder-hi accedir. Per tant, anem a conèixer també quines fórmules podríem tenir de participació en el nostre municipi perquè aquesta participació pues, sigui més integradora i perquè no sigui pues, tant dividida.
1: Molt bé, i en un proper programa, l'estructura de programes, per recordar, durem un convidat i a més recolliran opinions a peu de carrer, a veu de carrer. No, tu què en penses, era, perdó, aquesta secció, no?
0: Exacte, sí, efectivament és així. Voldrem començar amb bastanta força i és que en el pròxim programa Veus en Participació puguem gaudir aquí en directe de la participació de diferents membres d'associacions i entitats i que mos puguin explicar això, els reptes, com participen, quines barreres se troben en la participació, com ha influït el món digital i de les xarxes també en la participació d'associacions que ja fa molt de temps que estan aquí pollant-se. Imagina que vos que convidem els propis dimonis de Cabou, per exemple, que mos expliquin, a un club esportiu, que pugui ser com el club esportiu de tennis o de bàsquet, com van d'alguna manera pues establint les seves formes de participació i també anem a analitzar, costa més participar, perquè també un dels reptes actuals que mos trobam i que també analitzarem amb aquestes associacions i entitats és com ara, en el segle XXI i amb aquesta era digital i fins i tot intel·ligència artificial, com pot influir tot aquest món dintre de la participació.
1: Molt bé, Sebastià. Baltasar, perdó, que hi ha tant de noms aquí. Avui, idò, molt interessant, serà una eina perquè la ciutadania pugui integrar-se en aquest procés que molt de pis per esllunyar o difícil i conèixer un poc més com ho pot fer tothom per tenir veu i vot en el seu municipi.
0: Exacte, així és.
1: Idò bé, mos veurem d'aquí 15 dies.
0: Efectivament, d'aquí 15 dies hi podran gaudir pues, d'aquesta nova secció que tenim, que ja veurem com serà molt animada i participativa i la gent de Pollença i d'Humor i diferents nuclis de Pollença pues, podran gaudir pues, d'aquesta participació dintre el programa.
1: I de Baltasar Ramset, tècnic de participació ciutadana, serà qui el conduirà, mateix que estàs xerrant ara mateix, perquè m'hem recordat que no t'han presentat en un principi.
0: Hem donat per fet
1: que tothom te coneix, que segur que molta gent te coneix, però serà conduït per en Baltasar. I de bé, moltes gràcies i bé, esperam a menys qui mos duràs d'aquí 15 dies.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres i això, que pugueu dir, pues, de Veus en Participació.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La riquesa de les famílies espanyoles marca un nou rècord al juny. Creix un 12% i arriba als 2,8 bilions amb B d'euros. Són dades publicades avui pel Banc d'Espanya que analitzen la diferència entre els estalvis i els deutes dels nuclis familiars al segon trimestre de l'any.
1: El creixement de la riquesa del 12% és interanual i demostra que els comptes de les famílies tanquen en positiu, tot i l'increment de la inflació. De fet, s'arriba, com dèiem, als 2,8 bilions d'euros, una xifra inèdita en la sèrie històrica. Pel que fa als actius financers de les llars, és a dir, els doblers en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda, van augmentar al juny, segons el Banc d'Espanya, un 10% respecte al mateix període de 2025.
0: I seguim parlant de números, en aquest cas, però, per parlar dels resultats excel·lents de la Universitat de les Illes Balears a les proves de metges interns residents. Prop de la meitat dels graduats de la UIB que s'han presentat al MIR d'enguany, el 44% concretament, s'han situat entre el 25% dels millors examinats de tot l'estat. D'un total de 55 aspirants que havia d'aquí, de les Illes, de la Universitat Pública, 24 han aconseguit entrar en aquest grup de màxim rendiment i, de fet, 7 d'ells s'han col·locat directament dins el top 10 d'estatal.
1: Les dades coincideixen amb el desè aniversari de la Facultat de Medicina. El deganat valora molt positivament unes xifres que creuen que consoliden la qualitat del seu model docent. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després de fer feina a les Illes.
2: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
0: I més xifres en aquest cas relacionades amb la salut, perquè entre el 10 i el 15% de la població d'aquí de les Illes té dislèxia. Es tracta d'un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura, entre d'altres coses, i es tradueix en dificultats a l'hora de llegir o d'escriure. I d'avui, 8 d'octubre, és el Dia Internacional de la Dislèxia.
1: L'associació DISFAM fa 25 anys que treballa per donar-ne visibilitat, un factor fonamental per evitar excloure aquestes persones de l'educació i del món laboral. Amb un quart de segle s'ha avançat molt i hi ha molta més consciència. Però Araceli

0: Sales, directora de Disfam, explica que encara hi ha confusions i mites.
1: Bueno, pues la primera, per exemple, que fan falta d'ortografia. Aquesta és la... No? O sigui, tens dislexia, fas falta d'ortografia. Aquí hi ha una errada molt important. No són faltes, són símptomes. És que és molt diferent. Les faltes les fan les persones normolectores, que no tenen cap trastorn de l'aprenentatge.
0: Disfam prepara una cimera mundial sobre dislexia que es farà del 20 al 22 de novembre a Palma, on es preveu l'assistència d'experts internacionals.
2: I un apunt més de la crònica judicial estatal, perquè la Fiscalia Anticorrupció considera que hi ha indicis contra el PSOE al cas Leire Díez, però assenyala que la decisió de demanar la imputació de tot el partit és prematura.
0: Així ho han confirmat fonts jurídiques en el marc de la causa en què el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exsecretari d'organització del partit Santos Cerdán per, presumptament, obstaculitzar casos judicials que afecten el PSOE i el govern. És la resposta d'Anticorrupció després que el jutge demanés un informe sobre la imputació del PSOE demanada pel PP per presumpte finançament il·legal, entre altres delictes.
2: I d'així arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença. 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: 12 i 10, encetam la darrera hora d'aquest dematí de dijous. Ara volen xerrar d'un motors principals del nostre municipi, el turisme. Ara que ja ens acostem al final de la temporada, volen saber com ha anat realment aquest 2026 a Pollença. I dic realment perquè les dades generals ens deixen una fotografia en diferents cares. A Balears han arribat més turistes i ha augmentat la despesa turística. Els hotels han mantingut una ocupació molt elevada i les tarifes han crescut, però en el mateix temps les estades són més curtes i alguns sectors, especialment la restauració, han detectat un menor consum durant part de la temporada. Ha estat un estiu marcat per unes temperatures extraordinàries que ja poden començar a plantejar preguntes sobre els hàbits de turistes, sobre el futur del nostre calendari turístic, i tot això passa en un moment que el turisme està molt relacionat amb un altre gran debat, l'habitatge. I avui volem parlar de totes aquestes qüestions i ens acompanya el regidor de turisme, Toni Cànevas. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tenim Aina Sastre, presidenta de l'Associació Hotelera de Pollença. Bon dia, Aina.
2: Bon dia, Joana.
0: Miquel Cifra, president de la Federació Balear d'Habitatges Turístics. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Carme Estepa, gerent d'Emprem Pollença dels Comerciants. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I Pedro Fiol, president d'Aviva. Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, moltes gràcies a tots per ser aquí. Hi ha una mancança en aquesta tertúlia, que potser no haurem de fer una específica. Oh, Carme, potser te tocarà representar un poc, que és el sector de la restauració.
4: Que podrem.
0: Que, com deia abans, són un poc més afectats aquest estiu. Diuen que els restaurants no han tingut tanta gent com altres temporades, però bé, un poquet entre tots potser també podrem valorar aquest sector. Començàvem amb la típica pregunta: com ha anat la temporada? Si heu de definir aquesta temporada 2026, com ho feim? Toni, començarem amb tu. Quina valoració fas des de l'Ajuntament?
1: És veritat que aquí hi ha diferents sectors i aquí podem fer una valoració més acurada, més extensa. Nosaltres podem xerrar un poc de les dades de visitants en general, que són el que ens visiten, un registre que tenim nosaltres més de visitants a les oficines de turisme. I és veritat que hem notat un cert canvi, una miqueta de descens de nombre de visitants respecte al 25, tot i dir que el 25 va ser un any de rècord de visitants, equiparat a l'any 2022, anava creixent, després va haver la pandèmia, baixar una mica, però després s'ha tornat a recuperar. Hem notat un poc aquest canvi, mantenim el perfil de l'inglès com a primer visitant, els francesos han pujat molt també, una certa tendència a visitants nòrdics i de l'est, i també des de fora americans, sobretot pot haver influït també que hagin portat un vol directe a Nova York, i no sé si de Canadà també han hagut un vol directe ja. I la tendència que així com ha baixat un poc en general, i un mesos sobretot forts, han tingut, és perquè no tenim les dades reals completament perquè estem en principi d'octubre, però hem augmentat el març, l'abril i el maig respecte als altres anys. O sigui, que serà un de desestacionalitzar, que sempre que serà un lloc que s'està aconseguint una miqueta, i en dades de vora de l'any passat, sobretot abril i maig, han tingut més visitants que l'any passat, i octubre i novembre, els darrers anys, també les tendències que van, sobretot octubre, és un mes que va consolidant i que també hi ha bastant de moviments. I un poquet això és la valoració que fem. No és que hi ha hagut una baixada d'un 20%, però no són dades de tot real, però sí, bàsicament això. A Sant Vicent, un índex de països de l'est, sobretot allò, Txèquia i aquests països de per allà més a Sant Vicent, i en general això és un poc les dades que manejam a dia d'avui.
0: Aina, com a representant dels hotelers, coincideixes un poc amb aquesta radiografia que fa en Toni?
2: Sí, de fet diria que sí que l'ocupació ha estat un poc per davall dels altres punts de l'any passat, però també que es veuen, jo crec que Pollença no... La filosofia de l'hoteler de Pollença és no tenir ple a qualsevol preu, sinó que sí que augmentar una mica el preu per tenir aquest turista de qualitat. Per això crec que no s'ha acabat d'omplir 100% el que és la planta hotelera, però sí que s'ha tingut una temporada, una final bona per tots els hotels que han tingut. Que s'ha estirat en un sentit de passar pena, d'omplir, perquè la reserva ha estat més... amb molt poc marge de... Sí, i amb allò han guanyat el mateix, però ha costat més omplir, i passant un poc de pena de que no ompliríem, però al final sí que ha estat una temporada. Ens quedàvem amb un agost amb un 93, una mitja de 93% d'ocupació.
0: La resumiries com a bona, la temporada.
2: Sí, sí, sí.
0: Miquel, com està la situació?
3: Bueno, jo coincideix totalment tant en Naina com amb Antoni, i jo diria que ha estat una temporada finalment bona, perquè fins en un darrer minut, per definir que ha estat bon, han hagut d'esperar fins en un darrer minut. Què vull dir amb això? Que ha estat un any no fàcil, és un any que les estances i les pernotacions s'han vist escurçades, evidentment la gent té més dificultat a l'hora de gastar el diners, i després també, per una altra part, les reserves s'han anat endarrerint amb molt a curt termini. Antes era molt fàcil, ningú passava pena per un mes de juliol i l'agost perquè s'omplia amb mesos d'antelació, i enguany aquestes reserves de darrer moment són les que han fet que la temporada hagi estat bona, com la qual podem dir des, de la nostra, des del nostre sector que ha estat una temporada bona, si bé ha estat diferent de l'any passat, és a dir, costa omplir, costa que la gent se pensa a l'hora de fer una reserva, però finalment ha funcionat, tenim un bon destí, i crec que també, a part de que hi ha un canvi d'ús hàbits dels turistes a l'hora de reservar, també nosaltres hem de començar a pensar que hem de seguir ofertant, diguem, més qualitat. És a dir, està clar que tots els establiments, tant hotelers com de restauració, com també les pròpies vivendes vacacionals, tothom fa reformes, fa millores, però també hem de ser conscients de l'entorn, i s'ha de fer feina. És a dir, no sempre podem viure, diguem, de que fins ara no fèiem massa cosa, i suposo que també un poc com per posar una nota d'humor, que no és d'humor, però un temps, el que deia la Bíblia, 7 anys de bonança i 7 anys de no bonança, doncs mos hem d'espavilar, perquè el millor que el que dia arribarà que no serà fàcil omplir, i serà quan la societat, i sobretot nosaltres que no tenim bàsicament altres fonts d'ingressos, podran tenir problemes, i val més sortir a enfrontar aquest tipus de problemes. Però bé, això és un altre debat.
0: Un altre debat que el podrem obrir també si tenim temps. Aquests canvis d'hàbits, Pedro, les reserves de darrera hora que comentava en Naina i en Miquel, que la gent reserva, no hi ha aquesta previsió com se feia abans, com heu detectat des de les agències de viatges?
5: Home, sobretot el tema de la turoperació, nosaltres creiem que han tingut un estiu millor de lo que teníem previst inicialment. Penseu que quan va esclatar el conflicte dia 28 de febrer, les previsions eren bastant bones abans, però després, evidentment, van tenir que ser molt cautelosos perquè tenien molta de por. I és vera que és una temporada una mica estranya, Miquel. Posar un termòmetre en aquesta temporada no serveix de res, perquè molt de mercats emissors, a part d'aquesta sensibilitat cap en el preu, també no els han percebut com una destinació segura. Per això jo crec que aquest factor ha jugat en el nostre favor en tot moment, és a dir, mercats com Turquia i Egipte evidentment s'han estallat davant aquest context geopolític. I jo el que voldria dir és que aquí mos fa falta, per jo sempre dic una dada molt important, que és la despesa que fa el turista un cop que arriba a destinació, perquè nosaltres sabem que sí que hi ha més despesa, però dins d'aquesta despesa hem de contemplar que el preu del carburant ha pujat, la gent paga més per el seu bitllet d'avió, i a més Naina també ho diu, l'oferta llotjativa també ha seguit pujant a l'alça. Això ha fet que tinguem un turista que a l'hora de fer una despesa en destinació li ha costat molt més. I és veritat que aquí ha anat el sector de restauració, però jo que he pogut xerrar amb en Juanmi, que és representant de la patronal de CAEP Restauració, no ha estat una bona temporada per aquest sector.
0: Molt públicament.
5: I no, també puc dir que per el meu sector tot el que s'oferta complementari, el tema de les activitats i les excursions, els ha costat molt en els estrangers. Els estrangers tenien dos vells per agafar un bitllet d'avió, no renunciar a les seves vacacions com a prioritat, venir a la nostra destinació, que som la destinació predilecta europea per a molts mercats emissors, però és veritat que un cop que han estat aquí ho han passat molt malament, a l'hora de que no hi havia dobbers i no circulava. I per completar una miqueta del que has dit tu, Toni, per primer cop, juny, juliol i agost, el mercat britànic ha donat el sorpàs a l'alemany. És a dir, qui ens ha mantingut unes bones xifres d'ocupació principalment ha estat el mercat britànic. L'alemany, en el seu tema de l'economia interna que tenen, s'ha notat, tenen aquesta mentalitat d'estalvi i no volien venir a Mallorca Mallorca o Balears a qualsevol preu, i ens ha salvat també aquest repunt del nord-americà, que a partir de l'any que ve tindrem freqüència diària a partir de maig, aquests nous mercats emissors i sobretot els països de l'est. Està funcionant molt bé tot el que és Polònia, República Txeca, i jo crec que tal vegada aquesta minvada del mercat centroeuropeu s'ha pogut compensar amb aquests nous mercats, que no poden dir que són emergents, sinó que estan, que fan cada cop més protagonisme i se consoliden davant del nostre panorama turístic autonòmic.
0: Aquesta despesa de turista, Carme, s'ha reflectit en els comerços locals?
4: Sí, sí, és que ara el que l'escoltaves és el que dèiem, és una radiografia exacta de lo que ha passat. Nosaltres aquí, dins el que és el teixit empresarial, clar, tenim diferents sectors, el sector serveis s'ha vist, ha tingut feina, vull dir, perquè sabem que és un sector que ara hi ha molta feina de tot, en aquest sentit, però la part més de comerç, la queixa general ha estat aquesta, que hi ha hagut molta de gent que se passeja, molta de gent que mira i tal, però que després la despesa ha estat mínima. Clar, diu, bé, me comentaven això, que molta gent entra, mira, està a mitja hora i tal, i després se'n duen un imant o un algo per dir-la, després ha estat petita, i té que veure el que acaba de dir en Pedro, que venen de vacances per no renunciar a les seves vacances, però no tenen d'on més, i o volen estalviar o volen aprofitar les seves vacances amb una despesa mínima, i clar, tot el que és extra dies som
0: l'oferta complementària
4: és el que ha patit directament. Perquè és vera, tu deies, no? Els carrers estan plens, el passeig està ple, veus una gentada per tot, però clar, molta gent això que se passeja, aprofiten per...
0: Lo que no costa,
4: per badar, no? el que no costa. I clar, amb això sí que... Dir, no podem dir que ha estat una mala temporada, no, però ha estat diferent. Ha estat diferent en aquest sentit.
0: No, que dèiem, hotels plans, però la restauració, bé, avui aquí no es present, però tu comentaves, Pedro, que xerrant amb en Joan Miquel Ferrer, representant de la restauració a Mallorca, de fet ha publicat li han fet moltes entrevistes a la premsa i s'han queixat contínuament d'aquesta poca despesa que han fet enguany.
5: Nosaltres vam fer una portada a l'última hora, les agències adverteixen que cada cop veiem més turistes en els supermercats i manco l'oferta complementària a la restauració, és a dir, aquí va ser una encetada important, l'altre dia ho xerraven també a Hostel Tour, respecte a aquesta situació, és a dir, curiosament, l'oferta llogativa del lloguer vacacional era el gran motor moltes vegades del petit restaurador, no? Perquè és aquest tipus de turisme més immersiu que impregna més, no?, el que és el petit comerç, però clar, també ha passat que el client de l'oferta llogativa vacacional duia menys dobles i hem vist els supermercats com jo crec que han estat els grans triomfadors de la temporada, molt per damunt el manco d'altres sectors. Ben que dir, és curiós, però jo crec que això s'ha d'aconseguir revertir, s'ha d'arribar un poc a un equilibri també en l'oferta llogativa. Jo crec que els consums bàsics, i Naina mos ho pot dir, ha pujat el carburant, ha pujat la llum, ha pujat l'alimentació, també un nou conveni que heu de pagar més en els treballadors, però clar, fins quan els nostres mercats emissors estan disposats a suportar aquest augment de preu sense que això faci que les temporades siguin igual de bones o redones, que això és la paraula, que siguin redones i profitoses per tothom. I en aquests moments hi ha certs sectors més beneficiats, però per jo crec que les temporades no són bones quan tota la cadena de valor turístic no surt recolzat i beneficiat. I t'ho dic ara, com la part emissora, si la gent no fa una bona temporada, després el meu sector emissor, evidentment, si ja no se n'anirà de vacances, el gastarà mal, amb la qual cosa és molt important que sigui profitós per igual i per tothom.
0: Clar, això ho notaràs ara, o ja ho començava a notar, gent que començava a fer les seves reserves, treballadors que començaven a reservar els seus viatges de cara a la temporada baixa, no?
5: I això es contagia. Quan les temporades són inconstants, la gent també tarda més, és a dir, aquesta conducta que nosaltres veiem dels nostres mercats emissors la tenim nosaltres hem pràcticament esperat fins a mitjan de setembre per fer ses vacances o per reservar ses vacances per els ponts, per Nadal, quant abans, just abans de començar la temporada hi havia aquesta lia de faig una venda anticipada, vaig pagant a poc perquè hi havia aquesta com a sensació de bonança. En aquests moments la gent està més continguda, també la inflació que pateix el nostre país és un factor molt determinant i ens costa més, estem molt més sensibles en el factor preu, és a dir, malauradament, i per sort nostra, que cada cop ens agrada més sortir de vacances i tal vegada ens afluixant de fer altres coses, però no de sortir de vacacions, fa que les persones s'ho pensin i esperin en el darrer moment. I és una mala fórmula, perquè a tots ens agradaria, sobretot els que estem asseguts aquí, que les previsions fossin com han estat fins ara, és a dir, tenir un mercat britànic i un mercat alemany que fa reserves en 7 o 8 mesos abans de venir aquí a destinació. Però...
2: I any per any. Vull dir, abans record que podies preveure la quantitat de personal que de serveis que tu havies de contratar en aquelles dates perquè sabies que omplia o sabies que el pico de reserves que tenies ara no pots preveure. Tu has d'agafar el personal per si acaso tens aquelles reserves. Clar, això ho cost també de l'empresari, sigui hoteler o sigui de vivenda, en tema de llimpies, tu saps aquelles dones que has de tenir per aquelles reserves, ara no les tens. Les previsions de cost també és molt complicat com preveure a un futur mig any vista.
5: No, i aquí també puc matisar una cosa, aquesta manca de personal estructural que pateix el sector també ha fet que les agències nostres emissores notem una minvada de desplaçaments cap a la península, perquè antigament, quan hi havia més personal, es podien quadrar molt més bé els dies d'assumptes propis, vacances, els dies festius que el treballador pot gaudir, i en aquests moments la gent no pot sortir. Mentre dura la temporada turística, la gent ha d'estar molt pendent del seu lloc de feina perquè no hi ha personal.
0: No se planifiquen els horaris en temps.
5: És més complicat. És més complicat.
2: Sí. Si tu tenies aquella previsió, també podies fer la selecció de personal adequat i, no? I qualificat i inclús responsable per aquell lloc de feina. Ara no, ara t'has d'adaptar a lo que hi ha, a lo que tens i és quan venen els problemes. La falta de responsabilitat, la falta de compromís i no poder preveure aquest gasto, pues tomba qualsevol negoci.
1: Jo crec que també hi ha hagut un factor, pensant de tot això, de comparteixo un poc l'anàlisi que han fet tot, però els darrers anys, aquests darrers 7 o 8 o 9 anys, que hi ha hagut una pujada molt de bonança, a veure que l'oferta de restauració, això m'ho podrien dir, però no vull dir s'ha multiplicat, però s'ha augmentat molt. Jo no sé si s'arriba a regular tot sol, però molta gent que han anat obrint més restaurants, més negocis, que després no sé si han donat per la gent que teníem abast per tot, saps? Que se va aventurar a Pentura perquè la cosa anava bé a obrir més negocis i al final han vist, alguns han hagut de tancar en guany, o sigui que també és una cosa que va com aquest boom de haver molta gent, perquè abans de la pandèmia hi va haver un màxim històric i després, quan que la gent havia d'estalviar molt, va tornar a haver un boom 2022, 23, 24, un boom de que la gent venia amb molts de recursos. També suposo que ara patim aquesta, quan ho equiparam, patia la gent que havia d'estalviar molt i tenia recursos i ara no en té. I Pentura també pot ser un factor d'això, que havia augmentat molt l'oferta i ara s'haurà anat regularitzant també un poc el sistema.
2: Sí, perquè al final l'estranger que ve aquí, no, lo que primer que no renunciarà serà les vacances. Primer, el que deia molt ben Pedro, antes coirà un vol i coirà un hotel abans que anava a restaurar, però que anava a comprar un record o un comerç.
1: Però si ho en un lloc equivollant-se, el millor aquests darrers 10 anys, el millor hi ha 50, 60, 70 establiments de restauració més que no hi havia. Per tant...
5: El problema és que els preus no s'han adaptat a la demanda realment existent. És a dir, jo crec que hi ha un interès per a tots els sectors d'intentar cada cop tenir un turisme de més qualitat. Però clar, si tu poses la quinta i vols accelerar, després resulta que els teus mercats no responen. I això és el que ha passat enguany, que no renuncien, però que han fet? Venen menys dies. I han tingut major rotació. I major rotació implica major pressió en el territori, perquè al final totes aquelles persones que venen a visitar-nos poden fer les mateixes activitats. Si antes, a lo millor, teníem 400.000 persones que visitaven la catedral en juliol i el mes d'agost, si ara te rota més gent i tens més nous clients, en el final fa que tinguis aquesta sensació també de saturació. I després també que aquí hi ha un debat de tres fons, per jo, molt més important, que és quin tipus de model turístic volem. I encara no s'ha definit.
0: Cada any en parlam, eh?
5: Cada any en parlam, perquè aquí,
3: clar... I fan feina.
5: Tots estem d'acord. Mallorca és un territori molt petit, però no tan petit com per diversificar el seu model turístic. I a vegades jo crec que tal vegada mos hem equivocat, perquè ja mos anava tal vegada molt bé com ho fèiem abans, i ara hem volgut transitar, i jo quan se xerra de diversificar l'oferta, jo sóc des que dic no, més no, jo crec que ja hem descobert tot el que se podia descobrir, i a més cada vegada que diversifiques el que fas és concentrar més aquestes noves activitats en temporada alta, i resulta que en els mesos de temporada baixa ningú arrisca perquè saben que és molt complicat. Ben que dic, aquí hi ha un debat bastant complex i sobretot una fractura social en quant al tema de la percepció de tot el que té a veure amb el turisme, i això realment me sap molt de greu, i m'agrada que hi hagi aquests espais perquè en definitiva se pot xerrar de manera plural, però és veritat que hi ha un sector en aquests moments de la societat molt antiturístic, i realment a mi m'afecta perquè jo crec que fan falta taules de debat com aquestes que se varen inaugurar en el seu moment, les taules per la sostenibilitat, que crec que han quedat un poc en paper banyat, per intentar confrontar un poc els diferents sectors de la societat i els sectors patronals i sindicals, i en aquests moments ens han quedat que la societat és la que realment té aquesta percepció, però solucions encara per mi no n'han trobat de cap.
2: Educació turística falta.
5: Sí, estaria bé, com a assignatura.
2: Sí, com un poc d'notativa, estimar un poc més.
0: Quina assignatura que hi ha pendent per part del polític, Toni, en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que assignatures pendents n'hi ha per tots els sectors, però jo crec que un poc el que deia en Pedro, comparteixo un poc amb ell, aquesta sensació, i per tant s'ha de mirar que se pot fer, i al final quan la gent té aquesta percepció i quan la gent té una demanda s'arriba. Ara ho estem veient tot el que està passant també a nivell nacional, hi ha un punt d'inflació que a vegades apareix d'una cosa, però és que aquí darrere hi ha un bollit, i en qualsevol moment surt i hi ha un problema. Hem parlat el problema de l'habitatge, dels treballadors que tenim, d'un territori limitat. Jo crec que és una cosa complicada, però crec que s'ha de... Jo, tu m'has dit per polític, jo crec que hi ha el que li manquen uns polítics és un poc que hi hagi sempre aquesta confrontació i no poder trobar punts en comú, i al final són un reflexe de la societat, no haurien de ser un reflexe més, i sempre ha d'estar, si un fa una cosa a l'altre no li va bé, i sempre aquesta confrontació crec que no fa un bé a la societat en general, ni en el turisme ni en qualsevol sector econòmic. Que aquí hi ha coses, al final a Balears tenim un motor, tenim un model, i crec que al final hi ha diferents maneres d'ideologia i maneres de pensar, però crec que tots hauríem de tenir un poc més en comú coses i sentit comú de legislar i de fer debats que ens han de descriure tots, i que està passant a nivell mundial, aquesta confrontació, aquesta polarització de les coses, crec que no ajuda gens al final a que la gent està emprenyada, està polaritzada, i al final no arribes a cap conclusió. Crec que un poc l'esperit, ara un poc més allà, però l'esperit de la Unió Europea, l'esperit de consens, d'anar tots a una, hauria d'estar més a nivell més intern, més a nivell nacional. A nivell municipal no estan així, perquè les coses que de bon consens hi són, no hi ha massa discrepàncies, però ja a nivell autonòmic ho veiem, a nivell estatal no en parlem. I crec que la classe política, que avui me toca ser jo, que som un polític més de perfil més baix, però crec que hem de fer aquest esforç, no? De tenir aquesta visió de ser capaços d'empatitzar i de cercar grans acords. Aquests grans pactes que hi havia abans no hi són. I això és una... Aquí falla la classe política. Crec que no pot ser.
0: Miquel, parlem un poc d'habitatge, habitatge vacacional. Ara ve el tema de l'habitatge que ara en Toni parlava. Conta-nos un poc la situació d'oferta que tenim en el nostre municipi, la situació d'oferta il·legal que també tant es parla. Com estem aquí?
3: Bueno, nosaltres en el nostre municipi vàrem ser pioners en el tema de l'habitatge vacacional. És un tema que avui en dia s'ha demonitzat molt, i és un tema que tothom opina, però realment, evidentment, tothom té dret a opinar, però s'ha d'especificar molt bé quin és el tipus de turisme vacacional que tenim a Pollença, i s'ha de diferenciar molt bé de lo que és la crisi de la vivenda o la crisi vacacional, que és lo que jo veig que falla molt de debat, sobretot per la tele, i sobretot, diguem, a nivell de Madrid, si bé a nivell d'Illes Balears i del govern d'aquí i d'Ajuntament d'aquí, tothom ho té molt clar. El tipus de vivenda vacacional que tenim a Pollença i a Mallorca per extensió és sobretot un tipus de vivenda d'unifamiliar d'una qualitat elevada. hi ha un sostre de places, tothom està d'acord que ja hi ha un moratori, fa anys que hi ha aquest moratori, hi ha aquest sostre de places, en el qual vol dir que el turisme vacacional no creix igual que el turisme hoteler. Què fa? Pues pot millorar. Què passa aquí? Pues que sempre se confon la vivenda vacacional amb un tema de més necessitat de pisos i que la gent no té habitatge ni per venir a fer feina, però són dos temes totalment diferents. L'habitatge vacacional és una vivenda unifamiliar d'alta qualitat que, si no se pot llogar turísticament, mai servirà per donar solució en un tema de habitacional de pisos, perquè són vivendes diferents. Està clar que si no se poden llogar per setmanes, com ho feim ara en el turisme d'habitatge vacacional, se llogaran per temporades i seguiran venient un senyor alemany, un senyor anglès que te llogarà aquella casa, després aquest senyor seguirà convidant els seus amics, cobrarà a Anglaterra o cobrarà a Alemanya, i nosaltres, els mallorquins, ens quedarem com a criats d'aquests alemanys, o sigui, posant la casa, els afeint de criats, i un negoci el fan ells i disfruten ells la casa i disfruten la nostra terra. Però, com la qual jo que vull dir, pues, que si ja disfruten, pues, almenys ho paguin i que aquest dot bé reverteixi en tota la societat. Està clar que el tema de lloguer vacacional en plurifamiliars, ja serien o pisos, perquè ens entrenyem, és un debat que ja no existeix, perquè ja no s'adonen lloguers plurifamiliars. Ja és una cosa inclús que a nivell europeu, a nivell mundial, a nivell de Nova York, a nivell d'altres grans urbes, està ben clar que no volen aquest tipus de turisme dins pisos, perquè el que fa és fer que un pis que s'ha fet per viure se converteix en un hotel. I això tampoc no és
0: són més nuclis urbans,
3: són,
0: no?
3: Són més nuclis urbans. Moltes ciutats ja han renunciat i han prohibit aquest tipus de lloguer. Darrerament a Sevilla mateix, a Andalusia, s'està reteant en marxes forçades perquè veuen que hi ha un problema habitacional. Per tant, jo diferenciar el que són les vivendes unifamiliars de qualitat, que són les que són, que ja no n'hi haurà més, i després dir que això no és un conflicte en el que és
0: el tema d'habitatge,
3: que és un altre tipus de problema. Evidentment, fa anys que no se fan habitatge, evidentment també, a part de venir molt de turistes a Mallorca, també ve molta gent a viure a Mallorca, que això és un tema que no ha entrat damunt la taula, i aquesta gent hi ha dos tipus, hi ha gent que ve a fer feina i obre-se un futur i se col·loquen de qualsevol manera, qualsevol puesto, pagant el que sigui. Jo he arribat a la locura de que hi ha gent que no té papers, fa feina i viu a primera línia de la mà, perquè això era un pis que un temps tenia una llicència vacacional, ara no la té, però quan ja s'ajunten tres famílies, són 6 persones i paguen 3.000 euros mensuals que han de pagar per viure davant la mà perquè no troben vivenda. Això és el món al revés, vull dir, han arribat en aquest extrem. Per tant, les reflexions que feia en Pere i tothom, pues jo també vull afegir que hi ha un debat important, perquè a Mallorca no només hi ha turisme, hi ha molta gent que ha vengut aquí per fer feina, hi ha gent que ha vengut per fer feina i no fa feina i se cerca en la vida, i després també hi ha un cert turisme residencial de molta gent que anà comprant moltes propietats i va enviant els seus amics, va enviant la seva gent, aposta a l'aeroport de cada vegada està més ple, aposta un supermercat de cada vegada van més, perquè si tu vas un xat de qualsevol dia en un Lidl, fa por.
0: Dius, i les prestatgeries buides,
3: sí,
0: aquest estiu, eh?
3: Dius, per això ve el Covid, o per això torno el Covid, perquè dius, hòstia, així com entren un palet surten. Què vull dir? Pues és una reflexió profunda. El que hem de fer són molt d'elements, no només el turístic i d'habitatge, és també de com s'ha estructurat la societat. És a dir, anant curts d'infraestructura, sí, és que en l'hivern no hi ha turistes, hi ha embotellaments, hi ha de tot, perquè hi ha molta gent, i això és una realitat, i a lo millor no hem tret un número d'aquesta realitat, però hi ha molta gent que viu a Mallorca.
1: Jo volia afegir, si m'ho permet, un poc l'acadèmica, que és el corrobor, i més a dir, aquest habitatge que potser el llogarem per temporada, però ja és, a Pollença, és un exemple de molts habitatges que s'han venut en mans d'estrangers i què fan, que és molt mal de controlar això de si ho lloguen o no lloc, sempre hi ha un veïnat diferent, sempre hi ha uns amics diferents, no? I aquí com que és una cosa que s'ha d'abordar també, que és un poc, altres països ho han fet, veurem si hem de regular una mica les ventes d'aquestes de segones residències. A Suïssa s'estan començant a regular, a altres llocs d'Europa s'estan començant a regular, que és un debat que sempre és, però al final ningú s'atreveix, o tenen un diferent punt de vista, i crec que per evitar, per dues coses, un tema per l'emergència habitacional que hi pot haver en general, i també per evitar aquesta competència de lleial, aquesta gent que fa una activitat de lloguer turístic i no tributa, que és molt mal de perseguir, i que potser una de les coses que haurien de fer és això, d'intentar veure que almenys el que deien, que per comprar una vivenda aquí o demostrar una certa antiguitat que vius aquí, perquè el parc d'habitatge de les illes és limitat, és un territori limitat, i si ho suporta tot en mans d'estrangers és molt més mal de controlar, i després un negoci no el feim aquí.
5: I perdoneu, i el creixement poblacional que han tingut, que ha estat exponencial també, i això també ha estat un efecte reclam. Fins ara venien, en recordeu-vos, fa 20 anys, la gent d'Andalusia, d'Extremadura, que fa la temporada, però no perdia la seva residència.
0: Se'n tornava.
5: La seva comunitat autònoma se'n tornava. Però clar, dins aquesta mancança estructural de personal, que han fet? Hem duit a persones que venen moltes vegades de Sud-amèrica, i evidentment aquestes persones ja queden, resideixen aquí, formen part de la nostra societat, i gràcies a ells poden mantenir part d'aquest sector turístic, però clar, és que aquesta piràmide poblacional que teníem esquematitzada ha canviat per complet, en la qual cosa ara fa falta vivenda. Vivenda però per tot l'any, perquè són famílies que se van instaurant, a part de que després hi ha un factor migratori bastant interessant, que és que, clar, allà on hi ha bonança hi ha feina, evidentment després hi ha factor crida, i a més tenim tal vegada unes normatives migratòries tal vegada bastant laxes, és a dir, un pot entrar aquí com a turista, queda en situació irregular i es cap de dos anys legalitza la seva situació, que no m'assembla malament, que això a Suècia, a més, li ha sabut treure molt de partit, i sobretot quan te fa falta mà d'obra, no només a nivell turístic, en general, fan falta metges, fan falta probablement advocats, arquitectes, però a veure que el factor creixement poblacional també ha jugat en contra, perquè tornem allà mateix. Sí, és una illa petita, però també no tan petita, però el que sí que tenim clar tothom és que és molt limitada. I després, Miquel, jo és veritat que he estat molt crític en el habitatge vacacional, he fet molt de comentaris, moltes declaracions, però crec que Pollença és una excepció.
0: I vosaltres no mos coneixíeu,
5: no?
0: No
5: mos coneixíeu.
0: Vos heu topat aquí per primera vegada.
5: Jo he tocat més a altres associacions, però no, ho venc a dir perquè hi ha una cosa que m'acosta entendre, una cosa que es concep i neix com a ús residencial, que és una vivenda plurifamiliar, no puc entendre com una persona, no, de manera unilateral, pot convertir aquella cosa que neix per ser utilitzada per viure en un negoci. Perquè jo tenc una panificadora que nostra, d'aquestes que fan pa, que li tires farina i aigua, però jo no sóc un forn, i crec que tots tenim un cotxe i no fem de taxista. És a dir, aquella decisió política que no sé qui realment la va tenir, d'obrir el grifo en aquest pensament de dir, és que si jo ara ajut en el petit propietari que posi llogar habitacions o cases, en el final això enriquirà i aportarà en el sector, tal vegada en aquell moment hagués pogut ser una bona idea si Mallorca no hagués estat una destinació madura i no hagués tingut aquestes infraestructures hoteleres que teníem. Ho puc entendre a països com Eslovènia, Moldàvia i països emergents, però aquí que nosaltres ja teníem una infraestructura consolidada, sòlida i madura, haver d'obrir el grifo en les plurifamiliars en el lloguer vacacional, això ha estat part del detonant d'aquesta crisi habitacional que tenim a dia d'avui, que a més s'estén arreu del món. Airbnb pot semblar una plataforma bastant interessant, però que aquesta plataforma o aquesta empresa sigui la promotora de la promoció turística moltes vegades de les nostres illes i de molts de territoris com a un imant que atreu a turistes de tot tipus de qualitat, que a més s'oferta de lloguer vacacional, Miquel, no està categoritzada. És a dir, jo no sé quina experiència hi rep una persona que se'n va a una finca a 3 quilòmetres a les afores de Pollença. Jo tinc clar que s'oferta llotjativa hotelera, jo la tinc categoritzada i jo tinc dates estadístiques, però tenim un forat tan gran de desinformació arrel d'aquest tipus de turisme que jo penso, un, que s'ha de regularitzar com s'ha fet ara, i dos, aquesta prohibició plurifamiliars, i i sobretot davant aquesta situació on tenim gent, no només turistes ni mà d'obra, sinó residents que no tenim on anar a viure. És a dir, que jo crec que aquí, si mos posàssim a fer feina i sobretot com a primera passa llevar tot el que és el lloguer irregular, avançaríem moltíssim. Després ja mos podríem tornar a seure cap d'un any, però hem de començar per llevar l'oferta il·legal. Ja. Sí, estic d'acord.
3: No sí, sé si sí, sí. Evidentment jo. Tothom està d'acord. Ja el que realment afecta qualsevol sector a l'oferta no arreglada. Tant sigui en els taxis, que sempre hi ha hagut problemes, tant sigui en la restauració, tant sigui en l'hospedatge, perquè en qualsevol tema turístic, el que està ben clar que el que fa mal en un sector sempre l'oferta no arreglada, perquè damunt és la més difícil de detectar, evidentment, perquè ara un que fa viatges a l'aeroport, diguem, així en el seu cotxe i tal, que això tot saben que existeix, com el cuis, pues, és difícil coi-lo. M'explico, perquè és una oferta no arreglada i ja pues, lo mateix passa amb el lloguer vacacional i lo mateix passa amb altres sectors. Està clar que el tema del lloguer vacacional fa molts anys ja està arreglat. Nosaltres sempre va ser unifamiliar i després m'apareix que va ser de l'any 2018, abans de l'any 2018 se va obrir aquesta finestra en un plurifamiliar, que se podria haver fet d'una altra manera. En aquell moment els legisladors no van anar a pensar que seria un problema, perquè ningú hi hagués pensat que se podria allotjar una vivenda vacacional a un barri de Palma que no sigui en un centre, sinó que sigui a l'Extra Ràdio o allà on sigui. És igual, és un debat que en aquest moment ja està superat, perquè està prohibit el plurifamiliar, no hi ha manera de fer-ne, se conserven les poques llicències que hi ha, i també el lloguer vacacional també està topat, perquè com saps ja hi ha un nivell, aquest nivell tothom està d'acord, tant la patronal com no la patronal, i què poden fer? Però només poden fer dues coses: millorar en la qualitat, que ja t'ho puc dir, que el propi mercat és el primer que demanda les millores, perquè nosaltres, igual que els hotels, igual que tots, si tens una casa en bones condicions, és més fàcil de lloguer, pot treure més dobbers i funciona millor. Per tant, el mateix mercat s'autoregula. I què han d'anar? Pues, criteris de qualitat, criteris de sostenibilitat, que també el mateix criteri de sostenibilitat que s'aplica en els hotels també a ser les vivendes vacacionals un establiment turístic i tipificat com a tal, també poden rebre ajudes i poden fer millores, això ho saben tots, inclús ara la nova legalització, si se faran en un terme de tot Mallorca i especialment en un terme de Pollença, pues te demanen fosses sèptiques, te demanen millores de climatització, d'estalvi d'energia, vull dir que a mi està obert, està arreglat i està bé. Què mor falta? Dues coses: eliminar l'oferta il·legal, i després una cosa que també crec que és necessari a tots els sectors: hi ha molta mà d'obra però hi ha poca professionalitat, i això és un tema també, un altre debat que tots, supos que cadascú en el seu sector ho va sofrir darrerament. Hi ha mà d'obra, però hi ha mà d'obra no qualificada. I és un debat que les institucions i les associacions i juntament amb els polítics i amb el govern, pues, han de fer que hi hagi tornar a haver escoles. Vull dir, avui en dia qualsevol pot fer de camarer, s'endú X dobbers, però és que no serveix per fer de camarer, i està fent de camarer. Turisme et serveix, turisme et somriure, turisme et sabrà servir, turisme és agradar a nos clients. Tot això s'ha perdut. Ara tothom va a lo seu i vivim un món un poc tens, un món convuls, i s'hauria de recuperar. Hi ha altres puestos que fan escoles d'hostaleria, no se trata que tothom tingui una carrera, però sí un mínim. És a dir, tu no, avui arriba un de no sé per on, li donen la bandeja i ja surt a servir, o li donen lo que sigui i ja fa de recepcionista. Desgraciadament és lo que tenim, m'explic? I des dels nostres sectors sí que hem de millorar aquest servei, perquè si no, en al final repercuteix en el destí. Si no donem bon servici, si només ens fixem en tema preu, en tema qualitat, i no donem bon servei, anem malament.
0: De valorar també la formació professional que tenim a les Illes Balears, que sigui reconeguda, no? Perquè d'aquí per han sortit molts de professionals després per als sectors, que com tu deies, molta mà d'obra no qualificada, i aquesta problemàtica de personal, que ho heu explicat abans, que fa que no vos pugueu planificar tema horaris, està ben damunt la taula en el sector turístic i pràcticament tots els sectors. És un gran problema que patim ja fa uns anys, no?
5: Perdoneu, i amb un sector tan demonitzat, el problema no és a vegades la construcció d'escoles i de formació professional, és qüestió de que moltes vegades inclús les escoles superiors que tenim, la coneguda Sant Felipe Moreno o Juniper, que tenen la formació professional, els costa suor i sang omplir tot el que té que veure amb la gestió turística. És a dir, que ara tindrem en principi una escola d'hoteleria al CUDI, però hem de veure si no només seran quatre murs i quatre pilars, sinó que a més tindran la capacitat de que la gent jove s'interessi pel nostre sector. I si hi ha aquests debats damunt la taula i cada cop la gent jove diu que és una professió no de futur, exceptuant evidentment gestió hotelera tal vegada, perquè jo quan vaig en aquestes entregues de diplomes, que allà tothom vol ser hoteler, ningú vol jugar a ser, per exemple, o un gran xef, o vol ser director d'una agència de viatges receptives. Hi ha molts de sectors molt afectats per la manca de professionals, i cada cop la gent jove tira manco per el sector turístic, però perquè aquest debat realment està contagiant i capitalitzant a tota la gent jove. La gent no se vol dedicar al sector turístic. Ben que dic que tenim infraestructures, tenim escoles, tenim formació professional, però cada cop que jo vaig a una entrega de premis, de diplomes, veig que cada cop hi ha manco remeses de persones que...
0: Hi ha aquesta tendència ara, no?
4: Jo, perdona, estic d'acord amb això, és vera que hi ha menys
0: costa
4: interès...
0: Costa,
4: hi ha menys interès, però també és vera, jo crec que també li hem de donar un pal a la volta a la truita, que com que sense formar-se tenen feina... Saps? Pues, és més senzill. És a dir, si tu ben mateix saps que
0: trobaràs
4: que de mitjà, sense tenir experiència, sense tenir una formació o uns requisits, tu aniràs a una empresa o un restaurant o, i trobaràs feina, i la que deia, ja no entres com a aprenent, ja entres a fer de xamaret.
0: Per la desesperació de...
4: Pues,
1: de competència.
4: És molt més llepol. Si tu no tens aquest interès, pues dir, bé, començo a fer feina i no és necessari formar-me, no és necessari tenir aquests recursos d'atenció al client, d'atenció al públic, de saber servir, de saber tal. I jo crec que tot és un poc un...
0: Sí,
4: però se menja la cua.
2: Per això, ja. Andrés, en Pedro, el tema d'educació turística, és vera que jo... vaig entrar fa un any a els hotelers en sentit de presidència, i jo vaig estar xerrant a les instituts de Pollença, que un lloc tan turístic com Pollença no hi ha cap nin de segon de batxiller que se n'anés a estudiar turisme l'any passat en els dos instituts del nostre municipi. I també tenc un fill, bueno, de l'edat de Miquel, de Joana, que estan ara començant carreres, i no, dels seus amics no tens coneguts que vulguin estudiar una carrera de turisme. I és la preocupació. Jo crec que s'ha d'incentivar en aquests nins o
4: clar,
2: ensenyar que el turisme no és dolent, perquè també el que deia, la massificació, jo considero que la massificació a Pollença, molt menys, però que ni a Mallorca hi ha hagut una massificació turística. No crec que estigui massificat, sinó que s'ha d'estimar un poc més aquest turisme i veure, i ensenyar a la gent jove que no només Pollença, ja tot Mallorca viu d'això, i ensenyar
4: i que
2: estimar
4: necessiten...
2: el turisme i ensenyar la formació perquè
4: que necessiten una formació.
5: Una formació és quan ja estan fent feina,
4: perquè
5: és que tu necessites aquella persona, necessites mà d'obra. L'única formació que reba moltes vegades és el sector privat, que diu, escolta, fora de temporada o durant la temporada vos fareu una mica de formació, una mica de cursos, i és l'únic que pots fer, salvar mobles davant d'aquesta situació desesperada. Però clar, qui és ara és que pot renunciar a tota aquesta gent que tens contratada, estigui o no estigui formada? Ningú s'ho pot permetre. És que demà seria un eclipsi total aquí, si pogués. És que no es pot frenar aquesta cadena.
3: Jo després també m'agradaria matisar o treure un altre tema damunt la taula, i és que quan tu tens una cosa i per tu és normal, no te'n dones compte que tens un privilegi. Què vull dir amb això? Pues que a Mallorca la gent no fa feina tot l'any, la majoria de gent, ja que sí, però el món del turisme són 7 mesos. Això no passa a altre lloc del món. menys si mos entenem amb aquest tema. Vull dir, és un tema prou important. Tu te'n vas a Alemanya, te'n vas a Londres, te'n vas a Amsterdam o te'n vas a Nova York i fas feina 12 mesos a l'any. Tens un mer de vacacions. Aquí hi ha un sistema bastant garantista per al treballador i que hi ha l'accessió a la temporada fixa discontínua, que vull dir que ja tens en l'hivern per fer cursos, per fer altres incentius. Està clar que la gent no està desemparada perquè cobren de l'atur o cobren d'allà on sigui, vull dir que ja tens per fer totes aquestes coses per aprendre, perquè al final si volen ser honestos, la temporada són 7 mesos. És així, hi ha negocis que feien feina tot l'any i que tal i qual, però la temporada, diguem, turística punta són 7 mesos. D'aquests 7 mesos hi ha 2 mesos forts, hi ha l'abril i l'octubre, que és mitjo, i després maig, juny, setembre, tal. Vull dir, la temporada turística són 7 mesos i l'any en té 12. Se poden fer moltes coses i aquí ho hem oblidat a Mallorca i és un reial per molta gent, perquè en el final fer feina 12 mesos fent-ne 7 i també això forma part d'un problema, perquè has de tenir gent preparada, gent que va, gent que ve, bueno, en fi, això també és un debat,
4: sí, que
3: per xerrar-ne, però també afecta molt a la societat i afecta molt en un món de turisme.
0: Hi ha hagut també un canvi un poc de un compromís del treballador, que te pot dir demà no venc amb moltíssima facilitat o me'n vaig a cau veïnat. Això està passant també més darrerament, no?
1: Perquè no hi ha competència,
2: perquè no hi ha competència. O per 50 euros de diferència que te diguin, perquè saben que trobaran lloc de feina, saben que hi ha vacants i saben que poden aprofitar. Per això te deia que el compromís i la responsabilitat ha desaparegut en aquest sentit.
0: Un tema que m'agradaria posar damunt la taula és l'onada de calor. Aquest 2026, ja sabeu, ha estat un estiu extraordinàriament càlid. L'AEMET, de fet, l'ha qualificat com un més càlid de la seva història. 61 dies en condicions d'onada de calor. I, de fet, Pollença han tingut un rècord, com sabeu. La temperatura màxima se va donar dia 16 de juliol en 40,6 graus centígrads aquí, a Pollença. Bé, com ha afectat aquesta calor en el turisme? Perquè, clar, els restaurants, suposo que a migdia ningú volia anar a seure una terrassa, això també ha estat un efecte d'aquesta calor. En els hotels, Aina, com vos ha afectat?
2: Bueno, els hotels, pràcticament el mateix que els restaurants. Veies gent a la piscina, però no veies asseguts en un bar de la piscina. Crec que això és incontrolable i... Clar, és que també és un altre tema super complex, però el tema de canvi climàtic, no sé si Mallorca anirà que un juliol i agost minvi.
0: Farà un canvi per canviar la temporada, no?
2: Sí, perquè jo crec que també això també del tema de la fera de reserves a darrer minut també ha involucrat, crec que també en decisió de, conya, si estem allà a 40 graus que hem d'anar a sofrir, no?, aquelles dues setmanes d'agost, doncs aniré a la millor setembre.
0: Per estar tancada dins l'habitació, no?
2: Crec que per l'hoteler ha estat un tema de millor de gasto, que sí, que al final els atents a l'habitació, no?, l'aire condicionat a tope, consum més potent, allà on antes a millor estàvem per de fora passejant

0: I després un poc també lligat lo de la temperatura, però també un poc la pressió que tenim, és que és un tema que també hem detectat, que és que les infraestructures que tenim, la xarxa elèctrica o les xarxes d'aigua, l'aigua potable, l'aigua que ha tingut en guany problemes a la desaladora i tot això, és que els recursos que tenim a una illa són bastant limitats, saps? I quan hi ha aquestes puntes, vam tenir una reunió a los de Endesa, que hi havia el sector hoteler, i m'ho que quan tenia aquest picos de tantes demandes, que quan petava un puesto, i no era molt mal de fer reestructurar tot això, i això també és un factor a tenir en compte, perquè la pressió humana entre gent que molt bé visitants, que estan menys temps, per tant hi ha més pressió, o la gent que no és visitant, que ja ve i viu aquí, o si sigui, Balears fa 15 anys vivien 800.000 persones, ja n'hi ha 1.700.000, que han duplicat, sí, la gent, i les infraestructures van més lentes de fetge i són les que són.
1: Però això pot afavorir a fer un canvi un poc de temporada, plantejar una temporada diferent, com tu deies, la millor turista diu, jo no hi vaig a Mallorca amb vagó per estar tancat dins l'habitació o de dins un habitatge vacacional, ja hi aniré en octubre o en novembre.
2: Pot ser que vagi canviant, no estic dient de curt termini, evidentment, perquè
1: això perquè és la tendència que tindrem, no?
2: Sol i platja, i evidentment que és d'estiu i de família.
3: Però estàs d'acord, Aina, que no tothom té la mateixa sensibilitat? És a dir, tenim mercats que quan venen aquí...
1: Volen calor.
3: Volen calor, i molta calor. I a més, l'hotel actua com a refugi climàtic, i jo xerraria dels mercats escandinaus, que a més estan actuant bastant bé. Aquesta genteta no els hi donis cap activitat ni cap excursió, són consumidors del propi allotjament turístic, generalitzant, que això és el millor que poden fer, però és veritat que no tenen aquesta preocupació com tal vegada un francès, un alemany, que potser diu, escolta, jo amb aquestes temperatures m'estic més anar en temporades més febles, que a més resulta que solen ser més econòmiques, i per això setembre i octubre, els darrers anys, està actuant superbé. I a més, en tema de reserves de darrera hora, perquè així climatològicament pot fer una previsió, i a més, les vacances encara no les tens reservades, gairebé te pots garantir venir a Mallorca en ple mes de setembre, i que han de dir, mira quin mes estem i quin dia estem, i quin clima està fent. És a dir, comparativament en el seu clima local, això per ells segueix seguint un paradís.
2: Sí, però jo... Perdona, Miquel. No. Discrepo una mica en aquest sentit que has dit d'aprofitar el que és l'allotjament, que ja t'he dit que per el que és nosaltres ara, que el que deia en Toni de l'infraestructura no hi és, aquest tall de llum, aquest tall d'aigua, en el final és una repercussió molt negativa per l'establiment, perquè el client està enfadat, no pot tenir un client a 40 graus sense aire condicionat, si se'n va el llum, no? Després indemnitza, vull dir, és tota una roda, però crec que no és, sobretot Pollença, xerraria per Pollença, no és un client on estigui 24 hores dins l'hotel. Vull dir, no és un tot inclòs com un temps que hi havia, no?, aquestes tarifes de tot inclòs que estaven a dins l'hotel i no sortien d'allà. Per això dic que el que ve a Pollença sí que li agrada passejar, sí que li agrada sortir, i amb aquestes temperatures, pues enguany era inviable fer-ho.
3: Nosaltres ho hem notat, bueno, perdona, Miquel, sí, que t'ho interrompi, el tema de les excursions. Clar, nosaltres normalment, a part de la nostra activitat, a part de les contratacions hoteleres, a part de contratar paquets i el tema del trasllat, feim tot el que és les excursions, no? Calculant que feim 330.000 activitats d'excursions anuals només a Palma, ja no ser de Coves ni Formentor. I nosaltres sí que hem notat que en plenes onades la contratació de les activitats era pràcticament nula. Sí, notat vegada aquelles que tinguin que veure en l'activitat marítima, és a dir, un passeig en catamaran, anar a un parc aquàtic, però tot el que era catedral, Palma i tot... Exactament.
1: No,
3: saps que requerien esforç físic, bueno, evidentment,
4: jo,
3: amb l'inglés.
4: Sí, m'agradaria aclarar que un poc discrepa en el tema d'en Pedro, però no en el fondo, sinó dir que enguany ha estat un any extraordinàriament inusual, perquè també ha estat extraordinàriament inusual a Europa. Vosaltres heu vist que en els supermercats a França hi ha hagut empentes per comprar un ventilador, per comprar una màquina d'aire portàtil. Jo tinc molt d'amics alemanys i anglesos que han passat una calorada a Múnich, que mai feia calor. La gent major ha hagut de posar aires acondicionats. Vull dir, és un efecte que ha estat a tot Europa, no només a Mallorca. Vull dir que la gent ho entén, està clar, que no vull dir que sigui tant un canvi climàtic, que és evident que hi ha canvi climàtic, però potser l'enguany ha estat un any extraordinari de la calor. I això és com tot, per nosaltres també ha estat un any molt difícil, perquè difícil fer feina,

0: molt de problemes en la reparació d'aires acondicionats, les màquines se rompien, en els hotels també ha passat el mateix. Vull dir, ha estat un any difícil per aquesta lloc, però com tot, jo crec que una vegada passat l'estiu ja ha passat la lloc, la gent ja no se'n recorda, i d'aquí a l'any que ve, quan hagin de fer reserves, espero que tampoc no ho tinguin en compte. Això és el que volia dir.
1: Ella. Bé, m'agradaria, ja se mos acaba el temps, però m'agradaria posar també damunt la taula temes, com he dit abans, d'actualitat, com per exemple la vaga general convocada per dia 11 del mes que ve, dia 11 de novembre, aquesta vaga. Com ho valoreu? Com podria afectar en els vostres sectors?
2: Si voleu, començo jo.
1: Vinga,
2: perquè jo rebré de per totes bandes.
1: Vinga,
2: perquè,
1: Pedro,
2: clar,
1: si
2: és personal de les tripulacions, pilot, personal de l'aeroport, tot el que té que veure això,
1: d'esport
2: discrecional, propi personal dels allotjaments, és a dir, jo puc tenir aquí un problema d'envergadures enormes, perquè gairebé m'estimés tenir aquesta anticipació de si finalment es convocarà, que crec que sí, encara el que no se té clar és quin és el lema o el motiu, d'intentar evitar que els meus clients viatgin precisament aquest dia. Si ja són a destinació, evidentment, ho haurem de torejar-ho d'alguna manera, però agafar un medi de transport justament aquest dia jo crec que pot ser un problema enorme, perquè evidentment, com bé sabeu, en els finals agències de viatges, segons la normativa europea, ens han de responsabilitzar gairebé de tot. No de tot, perquè quan és un servei suelto no tindríem responsabilitat directa més que de la simple execució, però si jo tenc un client que ha d'iniciar unes vacances a Tailàndia i ha de fer un pam a Madrid amb una falsa connexió, imagineu-vos quin passar pena, perquè estem xerrant de viatges de 3 i 4.000 euros per persona, i això el que provocarà és intentar, amb aquest temps que encara tenim de marge, reprogramar totes les nostres sortides a fi de que no coincidesqui aquest dia de la vaga.
1: Clar, són 24 hores, i Pedro, si ara ja qualcú ja té un viatge, perquè tu dius aquest viatge hi ha gent que els programa en temps, encara se pot modificar.
2: A veure, en aquests moments no hi ha cap política de flexibilització per part de les companyies aèries, però jo no dubt que m'ho donaran aquesta opció. Ben igual que quan ha hagut ara tormentes a Barcelona, ens han posat una política de flexibilització gratuïta per fer canvis sense cost per al client, espero que hi hagi aquesta sensibilitat per part de companyies i turoperadors, perquè si no, tindrem un dia molt cru. De fet, jo he d'anar a Madrid a fer una xerrada d'aviació i crec que si l'organització no ho canvia, jo ja no me'n vaig a un aeroport per haver de sortir 4 o 5 hores més tard, i no només et sortir.
3: Es torna.
2: Es torna, és el que has dit tu. Els primers, tal vegada, surten en 4 hores, però els darrers ja ni tornen.
1: La tornada. Bé, hotels, vacacionals, ja haurà acabat la temporada.
3: Sí, mos lliurarem el que és tema servei, que nosaltres ja gran dia 11 de novembre, bueno, a lo millor queda qualque hotel obert, però gran part de plats hoteleres estan que a final d'octubre. Això no involucra, sí que involucrarà, a lo millor, pues, un tema de transports que pugui ser, pues, si ara tots els hotels normalment quan tanquen comencen obres, i això a lo millor sí que pot afectar una mica, però bueno, que tampoc no m'he plantejat ara que fos molt greu.
1: Miquel?
0: Tampoc no, evidentment, com que mos xau fora de temporada, crec que en un sector no afecta. També hem de veure quina repercussió, quin seguiment tindrà aquesta valla o no valla, o qui s'hi apunta i qui no s'hi apunta, perquè tampoc això tampoc, jo crec que pot canviar en qualsevol moment, ni ningú pot fer, no podem fer previsions, però sí entenc la preocupació seva, perquè és molt frustrant anar tant de viatge, anar tant de vacacions i després queda't tirat o hagis de canviar, perquè clar, és que és difícil quan ets de fora, és difícil, estàs atrapat i és un problema, jo ho entenc, i és un estrès molt gros, però logia.
1: Carme?
4: Bé, nosaltres a nivell comercial, com que són tot petites empreses, la majoria pràcticament són autònoms, i això jo suposo que afectarà a nivell estructural, suposo, a nivell de proveïdors, a nivell d'això, però bé, jo crec que no generarà molt de problemes, excepte que m'ho generarà a tots, però ben que dic que
5: jo m'ho agafarà...
1: A tu, Toni, quan t'agafarà?
5: M'ho agafarà la fira.
1: Prefira, ara anava a dir, és que just...
4: M'ho agafarà la fira, però bé, ja quan jo som
5: sí, però bueno, jo crec que un poc el que diu Miquel no se sap molt bé que per anirà està aquesta convocatòria de vagues, tampoc el que serà humà, està dins un moment molt excepcional, amb unes amb unes eleccions convocades, amb un país que està molt mogut. A més, ahir les circumstàncies que varen passar encara més moviment, i que és, bueno, és un poc... Entenc que les vagues també se fan per un motiu, no? perquè hi hagi aquesta mobilització, i un poc perquè hi ha unes conseqüències, no? de que els sectors diguin intentar que no hi hagi aquestes vagues perquè les coses no vagin malament. Però crec que encara és un poc més dolorós, se va convocar per mi ahir, o ahir els propis sindicats ho van firmar, i veurem un poc. És veure que aquí, en general, a part del que deia en Pere, la temporada vendrà un poquet ja quasi acabada, i no ho notarem en termes molt general, ni a nivell de transport, ni a nivell de moltes... No crec que sigui molt problemàtic aquí a Pollença.
1: Segons acabo, ho tens, no hem parlat de promoció, vam molt per damunt, Toni, les típiques fires...
5: Jo un poc de... Sí, des de... Ho haurem anat parlant any a any, la nostra promoció que fem de destí, tant el sector privat com nosaltres, és molt acotat en aquest productes concrets, un turisme de qualitat, intentant pues, el tema d'estacionalitzar productes molt concrets de natura, de senderisme, d'esports, amb coses molt seleccionades. No fem de la línia que duim, no fem aquesta gran promoció a fires generalistes, perquè la promoció està feta i al final ho deien els empresaris. La promoció se fa un poc tota demana, no? Si hi ha una bona qualitat i el te van demanant, i és un poc el feedback que s'enduen els clients. Un poc aquests darrers anys hem posat en marxa esdeveniments de promoció del productor local, que és un poc que està en el sector de veure els productors, que el client sí que s'endú això, les experiències, vol tastar el que hi ha aquí. Aquí tenim molt bon producte, molt bon vi, molt bones bodegues, molt bons productors, i ens fa un poc dins el sector primari intentar fer aquesta connexió entre el propi restaurador, el sector, els productors, i que al final que la gent que vengui aquí amb una experiència se'n pugui dur, que dic que Pollença són capaços de tenir un bon allotjament, un bon paisatge, un bon menjar, una bona experiència, i perquè la línia va cap aquí.
1: Fem una darrera ronda, i aprofitant que tenim aquí un regidor, li podeu fer la petició, li podeu donar un poquet de canya i demanar mem què ha de fer Pollença de cara a les següents temporades.
3: Uf, jo per mi en Toni està cansada de sentir-me el pico pala que li don.
1: Però sempre has dit que tot és constructiu.
3: Sí, mai anat a atacar, sinó que intentar col·laborar i ajudar. I això davant, com ha dit bé en Miquel antes, que ho ha tirat un poc la pulguita a l'inici de la reunió, els hotelers, comerços, establiments inverteixen cada any, i jo xerc per la planta hotelera de Pollença, tothom és 4 i 5 estrelles, vull dir, se fa cercant un client de qualitat per tenir un turisme de qualitat, en sostenibilitat inclosa, i millores. Evidentment, entrar a l'hotel no és només l'experiència d'un client. L'experiència del client és arribar, anar per aquell carrer, anar per aquell jardí, anar per aquell... Un manteniment en un municipi de Pollença és no treu molt bé la paraula adequada.
5: Millorable.
3: És molt millorable en aquest sentit, gràcies, Toni. No hi ha altra cosa. I crec que la nostra reivindicació no és d'enguany, és de fa molts anys. I el que veia de veure en Toni, també li coiré les seves paraules, de dir, al final, el tema dels polítics, crec que s'ha de seguir un camí concret. Evidentment, tothom té les seves opinions i tothom té les seves arrels, però crec que el camí s'ha de seguir, ja no per un turista, sinó per un civil, que per el que vivim aquí. Necessitàvem una molt millora de manteniment en tema de neteja i de jardineria, i jo crec que...
1: Ja no demanes grans inversions, simplement manteniment.
5: Em deixarà 5 mesos.
1: Ja està bé, no? Miquel,
0: no.
1: Tu m'has agafat nota.
0: Molt bé, el d'un producte local. Darrerament s'han fet una sèrie de fires que han tingut molt d'èxit, tant no visitants, i els encanten, perquè quan venen allí flipen, però jo diuen, ostres, m'he trobat això, quina bona alegria, quin bon ambient, i també per nosaltres mateixos, perquè s'han fet coses de molta qualitat. Evidentment, el sector privat sempre fa més via adaptar-se en un moviment d'un mercat per la seva pròpia inèrcia i que és més fàcil. Tots sabem que en un nivell d'administració és molt més complicat d'un davant qualsevol projecte, però nosaltres, com diu una eina, hem d'anar a pic o pala, perquè, clar, si no anem empenyent, no avançam. I hi ha molt per fer, hi ha bona sintonia, tant en el sector públic com en el sector privat, sempre hi ha hagut bona col·laboració, però el que sí volem, o el que sí, diguem, mos agradaria, és si aquesta bona sintonia se pogués plasmar amb més projectes i amb una major eficàcia. Que sé bé que tots hi fem feina, però com diu Naina, tot és bastant millorable, no? I això és un poc la nostra visió, que coincideix plenament amb les paraules de Naina.
2: Jo me sap greu, Toni, no tinc molta cosa que dir. Jo sempre tinc aquesta clau autonòmica, me costa molt xerrar de municipis en concret. Qualcuna vegada han xerrat del tema de les aturades del discrecional de Formentor, però això jo estic reivindicant participar a les taules d'impuls de turisme sostenible, perquè crec que nosaltres també hem de tenir bou per determinar quins són els projectes finalistes, i jo crec que tal vegada no només Pollença, jo crec que és en general aquells municipis que volen acollir a turistes d'altres pobles, perquè moltes vegades només xerram dels propis que tenim a la nostra localitat. És necessari tenir unes aturades de transport discrecional ben acondicionades, on també els conductors tinguin una possibilitat d'anar en el bany sense haver d'entrar a una cafeteria, i sobretot també els nostres propis turistes. A nosaltres ens agrada anar a veure la Torre Eiffel, al Coliseu, tenir una bona aturada, un bany per poder fer el típic pipí antes de pujar a l'autobús, que per això són coses molt bàsiques, no? Però que moltes vegades ens agrada treure turisme, però aquestes petites cosetes són les que fan que un municipi a vegades se percebi de manera diferent. Jo no tinc cap crítica, perquè evidentment, a més, soc alcudia, en qualque cosa m'arriba més d'alcudia que no d'aquí, malgrat jo vingui cada dia a fer feina aquí, i crec que l'enfoc de la promoció és molt correcte. És a dir, un ajuntament com Pollença, el tema del patrimoni, cultura, gastronomia, crec que ha de ser l'objectiu, i jo crec que evidentment ja a nivell de conselleries ja han de tenir uns altres enfocs, unes altres mires, però com a municipi crec que ho estic fent molt bé. A més, a Fitur vàrem gaudir de... Què era que mos van donar de menjar?
3: Fira de Tonyina.
2: Boníssima, no havia... Aquell plat va ser... No, i és aquí on t'han d'anar. Saps que t'ho vull dir? Una cosa més personalitzada per fer un producte diferenciador davant la competència que tenim de tants de municipis, i esperau que els municipis d'interior el dia que se n'adonin de que realment, exactament, això sempre és una oportunitat, jo crec que un no se pot relaxar mai en el tema de la promoció. Pot canviar l'enfoc, però no hem de deixar que ni les empreses privades ni que els propis mercats ens facin la promoció que nosaltres volem, perquè si nosaltres podrem triar aquell turisme que volen que no ens arribi, i que no siguin ells els que vinguin de qualsevol manera.
1: Molt bé, Carme.
4: Bé, jo, com ha dit Naina, a nivell d'Ajuntament sempre insistim en els mateixos temes.
1: Ja ens
4: coneixem per activa i per passiva, però bé, bàsicament a nivell de teixit empresarial, això, mantenir les infraestructures, millorar la neteja, millorar l'imatge que dona un municipi en aquests turistes, i en els que no són turistes, vull dir, en els que vivim en un poble també, perquè la gent se passeja per un carrer, veu l'estat del jardí, veu l'estat... Mm. I clar, tot això sabem que és importantíssim, que no és una feina super ràpida de fer, no, però potser començant per cosetes petites, que a vegades allò d'anar a fer macroprojectes per fer cosetes petites que són més quotidianes, més del dia a dia, i que de la mateixa manera que ho veiem nosaltres, ho veuen els nostres
1: visitants.
4: De fet,
1: això no se recull a les enquestes de les oficines de turisme, d'aquesta percepció? No hi ha unes enquestes?
5: Desconec ara si...
1: Sí,
5: no? Però bueno, a lo millor sí, però coincideixo un poc, hem de dir que anem fent feina dia a dia i no som aliens a el que està passant. I crec que un poc hi ha aquests dos que... camins, no? com a administració, un és el dia a dia, que és allà on s'ha d'intensificar i millorar, i després hi ha la part més d'infraestructures i d'anar fent obres que milloren
3: un llarg,
5: i tot i que és complicat, perquè jo que considero, Miquel ho coneix bé, a més coneixeu tot, que l'administració pública té molt d'entrebancs i és molt complicat. Ara xerrar un poc també de la pressió, de coses tan importants com era un contracte de clavegueram que se va adjudicar dimarts passat i fa 3 anys que anant darrere de fer un contracte tan important per abordar un tema de també molt turístic, que és d'anar a conservar la badia de Pollença, que és un dels nostres actius, no? Després s'haurà de regular, que també sap fer feina, però les coses entre l'estructura de l'Ajuntament, que deixa molt que desitjar en quant a personal que han trobat, que costa molt, serà un de personal que no nosaltres m'ho ha costat molt també, i encara costa tenir una estructura de personal, el tema d'estabilització no ha ajudat gaire, i després també projectes que ara se va fer un pla director no i s'ha de començar a executar, sempre és perquè ens agradaria anar molt més aviat. Ara s'ha estat fent feina amb aquesta eix de Rubén Darío, que ja s'ha començat a fer feina el projecte, després s'haurà d'abordar Joan 23, un altre factor. Pues, sabem on anar, amb el pla director és saber un poc on anar per poder fer aquestes inversions. Aquí a la Sant Vicent també tenim encaminat el tema de Cala Molins, de l'esplanada de Cala Molins, que s'han fet totes les passes urbanístiques per canviar el sistema de compensació, cooperació, i
1: que se va aprovar en un darrer ple.
5: Però ens queda un entrebanc més, que ens queda un solar per desenvolupar aquella plaça i millorar aquesta zona verda. També s'està fent un projecte d'un mirador de Cala Barques. Bueno, s'ha fet un canvi en els sistemes de recollida també. Tot costa un poc, però som conscients que hi ha dues passes. No ens podem aturar, també el Capitol serà una realitat aviat. També poden xerrar amb Antonio Edí, però un tema de turisme de congressos, que ajudarà un poc a les estacions ja també, a fer tipus d'activitats que li ven puguin d'un tipus de sector molt específic, que també crec que pot ajudar en aquest turisme de qualitat. Però bueno, en som conscients, crec que ells també ho saben, que a vegades jo crec que està bé que m'ho exigeixin un poc més, perquè a vegades... però no és que hi hagi una falta de ganes ni d'intencions, és que a vegades tenim els recursos que tenim, però bueno... jo crec que tenim visualitzat quin municipi necessitem per mantenir tot això, que no fèiem passes enrere el tipus de model econòmic turístic que volem i que ens agradaria més aviat, però que també les passes estan encaminades i que hi ha un cert consens en que tot això sigui un consens polític i social, en que tot això vagi endavant i per ara tirar endavant quant abans millor.
1: Idò, gràcies a tots per haver vengut. Ara acabeu d'escoltar en Antoni Cànaves, regidor de Turisme. Si heu sintonitzat aquesta tertúlia un cop començada, m'ha acompanyat també na Carme Estepa, gerent d'Empron Pollença, Aina Sastre, presidenta de l'Associació Hotelera de Pollença, Miquel Cifra, president de la Federació Balear d'Habitatges Turístics, i Pedro Fiol, president d'Aviva, Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears. Tu t'ha dit, Carme?
6: Sí.
1: Gràcies a tots. Gràcies. Bon dia.
7: Gràcies. Bon dia.
8: Bon dia. Gràcies.
9: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.
2: La música i la seva evolució. Un programa de Mateu Vila. Cada primer dijous de mes tens una cita en Ràdio Pollença.

0: Reus. A Palma, els acampats per l'habitatge a la plaça d'Espanya preparen diversos actes. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, què preveuen i quin ambient hi ha ara mateix allà?
1: Bon dia. En aquest moment els activistes que acampen a la plaça estan reunits en assemblea per justament acabar de perfilar els actes en commemoració a Mari Carmen. Serà d'aquí una estona, de fet començarà la pintada d'un mural i a les 7:30 també començarà l'acte central que us anem informat de com serà. Els activistes de l'acampada han explicat en un comunicat que consideren que Mari Carmen ha estat assassinada pel fons Volto que va desnonar-la. I en aquests moments hi ha prop d'una cinquantena de tendes de campanya i seguirem informant pendents de com acaba aquesta assemblea i dels actes que s'hi celebraran.
0: Gràcies, Francesca. Doncs seguirem aquests actes avui en commemoració a Mari Carmen. També és jornada de reaccions entre la classe política a les Balears. El vicepresident Antoni Costa ha lamentat la mort de la dona desnonada a Madrid. Sobre la instrumentalització de la notícia, ha assegurat que confia en els ciutadans.
2: Els governs de les Illes Balears es posicionen en su respecte a una persona que ha perdut la vida i en su condol en aquesta persona, o més bé, en els familiars d'aquesta persona.
0: Canviem de qüestió. El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el decret que enduria els criteris per a crear universitats privades. Ara bé, assegura que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci. En un missatge a xarxes socials, Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats. El Tribunal ha tombat aquesta norma després d'estimar un recurs de Balears per la manca de justificació de la seva tramitació urgent. I les Balears lideren el rànquing d'empreses àgils en l'increment de llocs de feina. L'arxipèlag té una taxa del 13,7% d'aquestes empreses, xifra que gairebé duplica la taxa estatal. Són empreses que augmenten la seva plantilla al manco un 70% en un període de 3 anys consecutius. Ignacio Gordo, responsable d'anàlisis econòmico de la Fundación Cotec, ha destacat el pes de les empreses d'innovació.
3: Però si mirásemos la generación de empresas Gacela, excluyendo la rama 55, que es la de servicios de alojamiento, y la rama 79, que es la de agencias de viaje y servicios relacionados con operadores turísticos, Baleares también estaría generando en torno a un 8,8% de empresas gacela. Vendría a ser como la segunda o tercera comunidad autónoma con más empresas gacelas si excluimos estas dos ramas de la zona.
0: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB estan entre les millors notes del MIR d'enguany. 24 dels 55 graduats de la Universitat Balear que s'han presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el dels 10% millors classificats. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després a fer feina a les illes.
4: Segurament més de 17 de la primera promoció, a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
0: A Formentera ha declarat un incendi a un quadre de llums d'un edifici de Sant Ferran. El foc s'ha declarat al voltant de la 1 del migdia i ha deixat sense llum la vintena d'habitatges residencials del bloc i els locals comercials. De moment no s'han hagut de lamentar ferits. Els bombers continuen fent feina per refredar la zona afectada, mentre que l'empresa d'electricitat treballa per restablir el servei. D'altra banda, ha quedat extingit l'incendi declarat al segon cinturó de ronda d'Eivissa. Amb aquest apunt hem arribat a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5.
5: Més informació a IB3.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: El rumor que es presenti un nou decret per part de l'executiu central, Vera fa aquesta petició.
1: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes, a la conferència universitària, on estan present totes les comunitats autònomes, que tingui la seva informació pública, que hi hagi el seu període de delegacions i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública, intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
0: Vera, si això passa, diu que no admetrà, com deia, aquest decret que hi hagi 6 anys perquè tinguin un mínim aquestes universitats privades de més de 4.500 universitaris, la mateixa per tot Espanya, independentment de la població del territori, i a més obligava a la nova universitat que tingués un 10% de places de residència universitària.
2: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs aquest és el posicionament de la Conselleria d'Educació. Més temes. Ada Colau vol que Més per Mallorca formi part del Front Ampli d'Esquerres que es negocia per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exbatlessa de Barcelona, proposada per Més per Madrid com a candidat a la presidència del govern, condiciona la seva participació al fet que totes les formacions concorrin en una llista única, inclòs Podem. De moment, les negociacions continuen obertes i no hi ha cap candidatura tancada. I la vacunació contra la grip ja ha arribat a les escoles de les Balears. Enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys. La iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius de les illes. Per segon any consecutiu, també s'hi podran vacunar els professors i treballadors dels centres. A partir del 19 d'octubre s'obrirà a la resta de la població. I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que 11.000 persones migrants han tornat ja al Marroc, sigui de manera voluntària o bé expulsades. Són 2.000 més que la setmana passada. El ministre diu que continuen treballant per recuperar la normalitat. També insisteix en que no hi ha pressió hospitalària. Dels 212 llits disponibles a l'hospital, 93, diu, estan ocupats, 13 d'ells per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
3: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
2: Hem arribat així a les 5:04. Més notícies al butlletí de les 6.
4: Més informació a IB3 Notícies.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
6: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
7: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tickettip.com i a l'Oficina de Cultura.

Molt bon cap vespre. Iniciem els petits plers de tardor d'avui, dijous, dia 8 d'octubre. Plou ara mateix, de Montpollençó. Bé, plovia, ha fet un bon ruixat. Si sortiu al carrer, agafeu el paraigua i alertau en les llenegades, que són molt perilloses ara en aquesta època de l'any, que encara en terra no està ben banyat i a vegades crea aquesta pel·lícula i podeu llenegar. Començam amb la programació com sempre. Anunciar la programació que tenim per avui dijous. És dijous, ja com sabeu, sempre fem una connexió telefònica. Tenim a un dels nostres col·laboradors

corredors, en Andreu Canyelles, que està fent el camí de Santiago, i d'ahir farem la connexió, com sempre, mos explicarà, com que ho fem una cada setmana, sempre té molt que comptar molts, perquè hi fa una jornada cada dia i fa una etapa cada dia. Per tant, mos contarà tota aquesta setmana com li ha anat. Això serà a les 5:30, i just després, a les 6, és dijous, com us recordam, i tenim escamacontes amb una Joaneta Lluneta i un servidor. I d'ahir això serà la programació que tenim per avui cap vespre. Abans d'anar-hi, com sempre, fem un recorregut per l'agenda d'aquesta setmana.

i ho feien recordant els clubs de lectura, el club de lectura infantil, que està disponible aquí a Can Llobera, a les biblioteques. Ho podeu demanar informació a l'adreça de correu electrònic mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, es fan a la biblioteca del Port, les sessions són sempre el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i la informació ho podeu fer a l'adreça de correu electrònic info@siracusacultural.com. I vos comencé via perquè només queda una funció de quan venia l'esquadra d'aquesta darrera versió que se va estrenar aquest passat cap de setmana al Saló Parroquial del Port de Pollença i que aquest dilluns, que és festiu dia 12, fan aquesta darrera funció a aquesta vegada al Club Pollença. És aquesta adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat que interpreta Catalina Soguivelles i que serà a les 7 aquest dilluns dia 12, repetim, al Club Pollença. Les entrades les podeu agafar de tiquettip.com o a l'àrea de cultura. El preu són 10 euros. Per la Mare d'Entitats, la tercera edat de Colònia, fa aquest viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Ens van enviar un missatge que encara queden places. El preu són 675 euros. Si voleu més informació, podeu passar per l'oficina de l'associació. I l'Associació Persones Majors de Pollença fan aquest dinar aniversari dia 11 d'octubre. El menú inclou frit, porcella, pollastre, gató i gelat. Hi ha ball i música en viu, també. I vos recordem els preus. Són 25 euros per als socis i 30 euros per als no socis. Podeu adquirir els tiquets el dimarts i el divendres de 6 a 8 a l'oficina de la mateixa associació. I ja tenim dates per a la propera campanya de donació de sang aquí al municipi. A Pollença serà el dia 16 d'octubre, com sempre, al PAC de Pollença, i el dia 26 serà el torn del Port de Pollença a l'Associació de Veïns d'allà del Port. Es pot reservar cita i recordeu que és molt recomanable demanar sempre cita per assegurar-vos la vostra plaça a donasang.org. Per la Mare de Quintes, la Quinta del 54, celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà en final de mes, dia 31 d'octubre, a les 2. Les inscripcions es podeu fer al mateix restaurant. I pel que fa a la Quinta del 48, també informar-vos que fan un dinar de celebració. Aquest és el Bar Tolos, també és el dissabte 31 d'octubre i serà a la 1:30. Per més informació, podeu contactar en Felip Cerdà, al 627-406-483. I com ja us hem vengut comentant, la tropa de cornetes i tambors del Soldà, aquest dilluns passat, dia 5 d'octubre, i fins dia 15 d'octubre, fan portes obertes. Els trobareu els dilluns i els dijous de les 8 a les 9. Això serà el pati del Joan Mas. I Esplai Vorm faran un taller de varetes màgiques. Això serà dia 17 d'octubre a partir de les 5. L'espai que han triat és Can Boom. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer a través de les xarxes tant de Can Boom com d'Esplai Vorm. Per la seva part, l'Associació de Veïns de Pollença, aquesta excursió que fan a Lluc el proper diumenge de 8 d'octubre. Inclou un dinar d'arròs brut, postres i aigua i el bus de tornada. Les inscripcions es podeu fer, el preu, perdoneu, és de 28 euros. Les inscripcions es podeu fer el dimecres de les 7 a les 8 a la caseta d'Uparc. I per la Mare de los Darient, que faran un concert i ballada solidari a benefici de l'obreria del Puig de Maria. Serà el proper dissabte 24 d'octubre aquí, al claustre del convent. A partir de les 8 actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, a Saldà, a Loteries Ballori, a Drogueria Reus i les associacions de la tercera edat de Pollença.
I anem ja a l'agenda pròpiament dit, començam avui dijous. Avui dijous ja tenim dues opcions. Recordeu que teniu el Cineclub, el Club Pollença. Avui en la pel·lícula Jim Quinn, una comèdia negra d'animació per adults als voltants de les xarxes socials i l'homosexualitat. Serà a les 8 i recordeu-vos sempre que les entrades són 4 euros per soci, 6 per no socis. I la sessió informativa d'avui hora baixa a les 6 d'Emser per explicar el nou servei de recollida de residus amb contenidors de càrrega lateral al port de Pollença i de com serà avui ara a les 6 al Saló Parroquial. Passam a demà divendres, concert, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta que comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles. Premi d'Art Jove al certamen dels joves intèrpretes 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. També demà divendres hi ha Teatre de Barra i torna a haver aquesta sessió de tardor de Teatre de Barra. A la birreria podreu gaudir de Fast Pass, el Cub Pollença, el Silenci dels Residents i el Vermut Rumis. Les funcions són a partir de les 8, el preu són 5 euros per funció.

I acabam el dia per dia, amb dissabte, perdoneu, dissabte dia 10, amb aquesta projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. També s'estrenarà el curtmetratge realitzat des d'aquí, de l'àrea d'Igualtat, Dones Tramuntana, de Pollença, això serà a les 6:30, al Saló Cultural del Port de Pollença.

com sempre acabam el recorregut per aquesta agenda recordant-vos les exposicions que podeu encara gaudir aquí al municipi, al Jardí Joan Marc. Just davant del Museu de Pollença encara hi ha instal·lades aquestes fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A l'Iglesia d'aquí del Convent, a Naturezza d'Alban Alfonso, que la teniu disponible fins al 25 d'octubre, al Club Pollença, aquesta interessantíssima exposició de Xesca ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, que s'ha allargada fins a final d'enguany, 2026, que és any, recordem, Xesca ensenyat. I també podeu gaudir de l'exposició a l'aire lliure, Sons de Mar, al passeig Sara Legui, davant l'oficina de turisme, la comissària, l'antropòloga Diana Borràs.

Fem una pausa musical molt, molt, molt breu, fins a bé d'un quart d'hora, fins a les 5 i mitja, que connectarem amb en Andreu Canyelles, bon man que mos conta del Camí de Santiago. Fins ara. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Estau escoltant Tan Xungueiras, aquesta versió de terra, d'aquestes terres galegues, que està a punt d'entrar el nostre col·laborador que tenim a l'altra banda del telèfon, que és Andreu Canyelles. Andreu, com estàs?
1: Bueno, Jaume, què putes m'has posat, tio?
0: T'he posat Tan Xungueiras, que se diu terra. No, són ben galegues, eh? Sobretot et vas posar una que era Valeria, no sé, que també era una cosa així, també, eh? Per una història que vaig veure.
1: Sí, però era com més trista, més nostàlgic, no. Això. És molt animat.
0: Escolta. Això és com les pitjorines, però de Galícia.
1: Calma, però més sent bells.
0: Bé, perquè ballen, fan com una aquelarre musical, fan com una aquelarre musical d'aquests. No, són molt bones, eh? Tan Xungueiras, les vos recomano a tots, eh? Oients i Andreu. Andreu, com us contes? On ets?
1: Ara som a Astorga.
0: Astorga?
1: On és, o no?
0: Has de comprar mazapans i de Astorga, no fan els mazapans.
1: Exacte. Sí, és ciutat de mazapan i xocolata.
0: Que te pareix, no?
1: Com ho saps, eh? Ho estàs ben enterat.
0: Per dalt, jo... No és que m'agradi massa ser dolç, però, bé, és que aquestes coses... No, un pot de cultura general sempre ve bé, no? Ho trobes?
1: No, jo... O sigui, te puc donar l'enhorbona perquè estàs enterat de tot. Quan vaig a qualque banda d'això, saps coses, m'ha estat donar conversació... Estic molt content, eh?
0: Ai, ai, així m'agrada.
1: Ja crec que te poden tornar a pujar un sou, eh?
0: Sí, vinga, ben necessari. Ho he sentit, en els que els hi competesqui aquesta competència, ja ho he sentit en Andreu. Andreu, anem a l'Esteve, que mos aparca. I aquest és Astorga, molt bé.
1: Sí, Astorga és una antiga ciutat romana, molt famosa, i me fa gràcia perquè se diu ciutat i té 10.000 habitants, i Pollença en té de 7.000.
0: Sí.
1: Per tant, podríem dir que Pollença és la ciutat de Mallorca.
0: No sé què t'hauria de dir. Jo crec que Astorga és ciutat perquè l'hagueren nomenar ciutat real als reis de Lleó, de Castelllleó.
1: Sí, perquè era molt important en un regne romà. Aquí se veu que se distribuïa molt i és una... Després penjaré una història, perquè he fet com un resum, però tenen una catedral guapíssima,
0: sí,
1: que encara no he entrat perquè estic pendent de Ràdio Pollença, però després hi
0: ha. Hauria pogut entrar, haguéssim fet el directe dins la catedral d'Astorga amb aquella reverberació que deu haver-hi la catedral.
1: Però, escolta, m'haguessin topat.
0: Segurament, sí.
1: Per fer renou
0: ja enmig. Sí, que fas tu, per aquí, no m'arratxi.
1: I també hi ha una altra curiositat, que tenen com un castell,
0: sí,
1: però s'havia de començar a reformar un castell, ¿vale? Va començar en Gaudí a fer un castell, però sabeu que se va enfadar i després d'uns anys va dir, ja està, no ho vull fer. I van haver de cridar altres arquitectes perquè acabessin aquesta obra, i sí, és com un castell, hotel, no sé, és una cosa molt rara, palau, hotel, castell, ja després també vos ho ensenyaré per...
0: Ho mostraràs per xarxes,
1: però, bueno,
0: per xarxes.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Per xarxes,
0: ja m'agrada molt dir xarxes.
1: Xarxes.
0: Exacte.
1: Idò, sí, ara mostro la Astorga, han estat... Avui hem fet 33 quilòmetres, l'edat de Cristó.
0: Ostres, tio, sí. No fa molt, em vaig fer una de 8, crec. No era massa llarga, tampoc.
1: Sí, a León. A León era curteta. Vaig aprofitar per fer un pot de turisteo, que he de dir que León... La catedral és guapíssima, també.
0: Sí.
1: O sigui, unes vidrieres,
0: sí,
1: ho vaig dir a una història.
0: Ho vaig veure, sí.
1: 1.800 metres quadrats de vidriera, impressionant, eh?
0: Sí.
1: I res, ara volia fer un pot de turisteo per aquí i vos puc contar el que vulgueu. Per cert, tens la bandera de les Balears, ho has vist?
0: Crec que ho vaig veure, que també. Vaig veure quan t'havia arribat l'envia o que t'havien enviat, que no l'havies rebut. Bé, conta-me'ls un poc.
1: Exacte. No, jo quan vaig voler sortir de Sant Jan, volia demanar la bandera de les Balears, sí, perquè jo vaig tenir una idea, perquè vaig veure altra gent que de bandera, jo què sé, de Brasil, d'en fora, no? I vaig pensar, cal, jo he de dur la bandera de les Balears. El que passa que va començar a passar lo de la maleta. Ja ho vaig allargar, saps? Ja se me'n va anar del cap.
0: Sí.
1: Després, a Logroño, ho vaig tornar a pensar, m'ha de tornar a posar malalt. I com que han anat passant coses en un principi, que vaig dir, bé, ja la demanaré. I quan vaig estar bé després de Logroño, que no sé si era l'etapa 9 o 10, vaig dir, vale, la comanaré i l'enviaré a Burgos, sí, que Burgos és una ciutat grossa, i allà m'arribarà. Bé, idò, just m'arriba, crec que era a Burgos, era l'etapa 12 o 13, just m'arribava el mateix dia que jo arribava a Burgos, i així com arrib, veig, tu pedido no se podia entregar. Claro, què passa? Que el que fa Amazon és, si el mateix dia no l'ha pogut entregar, ho fa el dia següent. Claro, jo me moc. Jo ja me'n vaig anar cap a un altre poble. Per tant, vaig dir, bé, ho enviaré 4 dies de diferència,
0: sí,
1: i arribarà un dia antes de que jo arribi a aquell poble.
0: Que.
1: Bueno, pues me'n vaig cap a aquell poble, un dia abans no s'ha pogut tornar a entregar perquè posa que l'establiment estava tancat, i el mateix dia que jo vaig arribar al poble, me diu, no sortia res, vaig cridar a Amazon i me diu, no, és que justament avui no repartirem aquí en aquest poble, ja serà demà. Otra vez, claro, jo me'n torno a anar d'aquest poble i vaig dir, mira, saps què faré? L'enviaré a León, que falten 5 dies.
0: Exacte.
1: I quan ja no m'arribi a León, jo ja apaga i vamonos. Ja, hi ha una puta la bandera dels Balears, me sap greu, però no puc fer més.
0: Ja, i no,
1: i va poder arribar.
0: Va poder arribar a León. A León que va rebre.
1: A León ara fa, avui és l'etapa 22, que avui fem 2/3 del camí francès ja. Ja te puc...
0: Ja has passat més de la meitat, ja has passat l'Equador...
1: Exacte, te puc garantitzar que ja he fet 22 etapes perquè som a Astorga.
0: Mm-hmm.
1: Això és un adelantament per Ràdio Pollença.
0: Ah, ja, una exclusiva, ja sempre m'ho llances una. Sempre m'ho llances una.
1: I no, ja tenim 2/3 fets, ara me queden 11 dies, 11 etapes, mm-hmm. Com ho veus?
0: Ho veig beníssim. Escolta, m'has dit que tens la bandera de l'Arbalea, no, Arbalea?
1: Exacte.
0: Molt bé, i ara te demano. Tu has sentit dir mai aquesta és un bandera? De qualcú, referint-se
1: no.
0: A qualcú. No ho havies que... sentit dir mai, quin bandera hi ha amb aquest? No vaig sentir.
1: Però això té pinta de ser mala gent.
0: No, és un bandera, vol dir que vol dir que va banderat. I mira, si tenim un bandera aquí, mira, escolta.
2: Don Andreu, mira que entre nosaltres, els amics, volem que mos passin desgràcies. I estic content sempre quan a qualcú li passa. Però bé, bueno, una part de jo vol que acabis aquest camí no que has començat. I m'agrada dir que no t'aturis ni a Santiago ni a Finisterre, que vagin nedant fins a Ottawa. Sí, sí, si fa falta. Faltan voltarins, ja ho veig jo. Sí, se puede. Don Andreu.
0: Don Andreu, que pere, que no em van bandera, perquè què ha sonat, o què?
1: Ja m'imaginava que avui seria en Rebessó. Ja no sé per què la setmana que ve, me penso que serà en Orrac.
0: Web, no, el que passa que no, te l'adantis i fet-te sorpres per una vegada. Com...
1: No, no,
0: perquè se sap que ja t'ho han dit. És que no vols callar-les.
1: T'ho juro que no m'han dit res, no sabia res, però m'imaginava, mo mare, supos que ara vendrà en Rebessó i després ja serà en Orrac.
0: Bueno, bé, da, mira, escolta.
1: No, moltes gràcies, en Rebessó.
0: No, sí, i tant. Ep, què ha passat? No, t'has fuit? T'has passat? T'havies anat?
1: No, que justament també en Rebessó i en Orrac m'han dit vendrem a veure't a Santiago i faré les 5 darreres etapes amb tu.
0: Ah, ué,
1: jo els vaig dir a Lots. No, però els vaig dir a Lots. Vos ho agraeix, però he dit, ja que he fet tantes etapes tot sol i he fet tot el camí...
0: No vengueu bona.
1: Crec que... no, prefereix ja que va aquesta experiència tot sol, saps?
0: Sí,
1: perquè al final he estat durant tot, jo què sé, duria 29 etapes, no, 28, i saps, per no fer les darreres 5, dic, així ho acabo jo tot sol, vos ho agraeix molt, però fins la mort... hauré lluitat per arribar a Santiago, o sigui que els hi dono les gràcies per missatge i per voler venir a veure'm.
0: O sigui que al final no venen, o sigui, els faràs tot, els acabaràs s'etapa tot sol. Els ha dit no vengueu.
1: No, perquè vaig pensar, ja aquí som, ho acabaré tot.
0: Clar,
1: que t'ho vull
0: clar,
1: dir. Així, és que, clar, de Sarrià també el problema, que és on hi ha més gent,
0: sí.
1: I també així és on també coneixeré a més persones, saps?
0: Clar,
1: si venen ells dos... en el final me farem bé que coneixin la gent igual. Però així t'obligues, saps? A conèixer gent.
0: Socialitzar amb gent.
1: Exacte.
0: Tu i et seu d'anglès, com el dus? Perquè ara darrerament crec que ja t'has fet el seu d'anglès.
1: Escolta'm, Jaume, jo, o sigui, a vegades me renyen per Instagram perquè me diuen, és que critiques molt tu que a mi. No, jo dic, les veritats que m'he trobat, o sigui, sempre... jo, anècdotes, experiències, tot el que vaig visquent, jo després ho transmet així com és, no m'invent res. I clar, si jo trob que des de Sant Joan, que vaig sortir a França fins a dia d'avui te juro que puc haver comptat amb una mà les persones espanyoles que m'he trobat,
0: clar.
1: És que cada dia estic xerrant amb anglès, i això és el que jo vaig dir que és perquè, clar, ells venen de Estats Units, de, ja què sé, de per on sigui. Què passa? Que com que diuen vaig a fer el camí, ja aprofiten que venen de tant en fora per fer les 33 etapes com jo. Okay. Uns espanyols, com que ho tenim de vora, diuen, ho faré de Sarrià fins a Santiago, o ho faig per etapes cada any, 4 o 5 etapes,
0: sí.
1: I per això jo crec que no me'n trob.
0: Mm-hmm.
1: Saps què t'ho vull dir?
0: Clar.
1: I, claro, cada dia, cada matí, jo me fa mal el cap perquè me'n vaig a dormir havent xerrat tot l'odi d'anglès i de matí me tornen a aixecar que no sé ni on som, hello, good morning, i buf. Ara, això t'he de dir, l'he millorat un poc, eh?
0: Sí, eh? Però en sabies tu d'anglès? Te'n defensaves? Perquè se'm enrere que m'hagués sí. dir quan vareu anar a fer la volta amb en Rebessó per Europa, era xacapeté.
1: Claro, és que puta, no, no me'n derfaig. O sigui, me'n derfaig perquè xerco com un índio, i més o menys... O sigui, jo l'entenc. El problema és que jo, quan me xerra, si no me xerra molt ràpid, entenc tot el que me diu. Sí. O vaig fent la frase a poc a poc. Però jo, expressar-me a fer la frase, les meves neurones xoquen i no hi cabuda. Igual que... Jo crec que xerra millor italià, perquè quan he estat amb italians, quan has perscut en un català, sí. me passa el mateix. Hi ha quatre paraules i jo m'invent la frase, que és correcte, saps? De lo que me diuen. Clar. I doncs faig el mateix en l'inglès. Quatre frases, quatre paraules així sueltes i jo me faig la frase. Però jo, a veure-li's de dir algo, pues és com un indio. Això... pala, jo què sé, cubo, saps? Però no t'ha de ser fer la frase, això és el problema. Mm.
0: Escolta, ara aquí has parlat de neurona, no, Arbena?
1: Sí.
0: A veure, vinga, veuràs tu ara quina neurona te sentiràs.
3: Andreu, som Antonio Rac, mam, com te va pel camino? Escolta'm, aquí tots confiem en tu, eh? És que en Penedès estem a mort en don Andreu, confiem en el seu poder, no només potencial físic, sinó en el seu poder mental, per arribar al final d'aquesta etapa, perquè sabem que don Andreu s'ha preparat una cosa com peix. I sempre confiem en don Andreu. Així que amb molta força, molt d'ànims, i per aquesta etapa. Vinga, salut, i l'edat d'ensai el que veus.
1: Que... Pobre, és que m'estem calats.
0: No t'ho podem donar cap sorpresa. I l'altre, és a dir, se sap què deu dir. Tots és molt informat, avui està informat. O em me'l diu o no sé. Perquè ja quan me'n recordes, la primera vegada que t'ho vaig dir, haurà sorpreses allà, i tu vas dir, ja sé què és. Vaig dir, però deixa't sorprendre una mica. No,
1: no perquè en un camí, a Europa, ja mos ho vareu fer, ja mos cridaven i mos xerraven familiars i amics.
0: Ah, ué,
1: jo vaig pensar...
0: Jo que a l'Europa no hi era, no?
1: Ah, claro, no eres. No eres. Claro. I jo vaig pensar, claro, jo m'imagino
0: quina poca originalitat que he tingut.
1: No, un més proper és, no, te dones gràcies, només faltaria, però un més proper és, jo m'imaginava que me dirien algo, i no, és a dir, és el que t'he dit.
0: Clar.
1: En Orrac cada dia estem xerrant per grup que tenim de tres noms fem un, que, i m'ho anant comentant tot això, i els dic, perquè estan a tope, en jo.
0: Andreu, aquest programa ja ha començat, com va? Com estàs? Escolta, com va aquest programa que ha començat divendres, això de El meu poble és un millor? Que me'n pot contar?
1: Va.
0: Ha sortit tu cap? Perquè encara no t'he vist, o sí?
1: Claro, per dalt, sí, sempre sortim tot tres.
0: Ha sortit tot tres? D'on veig en Rebessó i no res, que tu no t'he vist? M'has tant teat.
1: No, però tu què estàs dient?
0: El programa El meu poble és el millor... No, per xarxes.
1: No,
0: per xarxes ja sé que són talls. No, el programa complet. El que passa que segur que no, home, de dormir, o millor quan rius tu.
1: No, però ja pots, però se val en el ternant, que ara 5 minuts sortim un per dalt.
0: Però jo em pensava que fos un cada un, o tres pobles cada un.
1: No, perquè competeixen tres pobles i, clar, hi ha tres presentadors. I se van alternant el que van ensenyant de cada poble.
0: Sí.
1: Fins ara per mi han sortit, el primer poble va ser Santa Maria, Alaró i Es Castell, a Menorca.
0: Sí.
1: El segon va ser... Uf, és que ara me pilles, Binissalem...
0: No. Vaig veure el Cudi l'altre dia en Rebessó, crec que és darrer que ha sortit, ha estat el Cudi, si no m'haig equivocat.
1: Veure en Rebessó. Però això xarxes. Ja, m'estàs mesclant ous en cregols.
0: Ous en cregols, ja vinga. Digues, que tu ets
1: especialista. Aquesta setmana haurà el Cudi... és que no me'n record, però jo sé que han sortit Binissalem, Artà, i l'altre era Esporles. I després van sortir Lloret de Vistalegre, Costitx...
0: Sí.
1: I quin és l'altre poble petit? Ara no me'n record. Però bueno, ja n'han sortit tres. Sí. Vale? I no m'ho puc dir guanyadors.
0: No, està
1: perquè
0: clar.
1: Perquè això és privat.
0: Bueno, ho diguessis ara, t'imagino, un excusi, pam, i ara hi ve tres, pam. No ho poden fer, això, de cap de ses maneres.
1: Me maten.
0: No, a més no se pot fer, a més, no. Una cosa, Pollença, saben la data en què s'emetrà?
1: Dóna'm un segon, que crec que sí.
0: La saps?
1: No tinc molt bé, és que...
0: Bé, és igual.
1: Crec que és 20 i algo de novembre.
0: Passem-ho després per WhatsApp o passem-ho quan ho tinguis, quan és un moment, quan estiguis tranquil, això passem-ho, si ho saps, si ho pot mirar tranquil·lament,
1: vale.
0: Nosaltres ho anirem anunciant aquí perquè la gent ho sàpiga i perquè votin. Seria un
1: puntàs. Igualment jo he de venir a fer la propaganda.
0: Ah, bé.
1: Quan torni de... sí, quan era la propaganda quan Toni de Duque Mí, claro, ara en Rebessó i Norrac estan fent ells les propagandes de pobles, perquè clar, jo no hi som,
0: clar, clar,
1: i quan
0: clar.
1: Jo torni era fer pobles que queda. Hauré de fer la feina que no he fet, això és a l'escola.
0: Clar.
1: Quan ara de delantar feina.
0: Santiago, que per qui no ho sàpiga, Santiago és aquest plus que dus tu penjat a la motxilla. Cada vegada té més coses penjades, arribarà que no el duaran, pobret, entre la creu de Santiago, entre una pulsera propeu, no sé què no sé arribes tu. De bon ho creus tot això? No en Santi, em passava a Santiago. Ah, Santi, perdó.
1: Bueno, claro, de Santiago, Santi. Sí, tu, qualque familiar, li pots dir Santiago.
0: Vaja, Santiago.
1: No, aquest peluchito és una dona que estigui venguent peluches perquè té família palestina.
0: Sí.
1: I eren 20 euros, però que és clar, perquè per un peluchito petit. Però m'ha dit que era una com una donació per...
0: per un poble palestí.
1: Exacte. Bueno, per un nins de la guerra, que han quedat òrfans, sí. I li feia una petita donació i per ella després té família ja i per viatjar quan obrim les fronteres. Uh-huh. I m'ha agradat perquè és un pot de guiri, perquè posa I love Camino, però bueno... Jo
0: no m'he fixat, gent.
1: Sí, sí.
0: He vist un corret però no m'he fixat que poses I love Camino.
1: I no, posa I love Camino... I jo ja m'ha entrat en una vieira que ella m'ha regalat per donar-me les gràcies d'haver-lo comprat i tal, perquè diu que no els hi donava a tothom. Uh-huh. I després els vaig col·locant coses que m'han regalat. Per exemple, una mexicana que no en Patri, uh-huh. de Patricia,
0: sí.
1: M'ha donat un rosari i jo el que he fet és posar-li pucoi, vale? I el du penjat. Després una sorteresa
0: sí.
1: d'una ermita que m'he trobat, m'ha arreglat una verge també. Uh-huh. I el que vaig fer és posar-li també la verge.
0: Uh-huh.
1: Després els pins els vaig comprar un souvenir,
0: sí.
1: Això total guiri, però bueno, li vaig dir l'he de decorar un poc perquè pobre ossa, oso. Si no està un poc sec, i li vaig posar aquest pin. I després la pulsera la vaig veure, m'ha agradat així, que era de tipus de vieiras, sí. de colorins,
0: uh-huh.
1: I vaig dir, venga, li posaré una pulsera perquè no me la vull posar jo perquè queda molt guiri, però vaig dir, si el du l'oso, no passa res. I vaig posar l'ossito i a poc a poc el vaig enjornar, però és un arbre de Nadal,
0: sí.
1: per Instagram me deien només els hi falto llum,
0: s'estrella en el cap.
1: Exacte, ja, dic, on, ja pensava en Nadal,
0: li poso una estrella en el cap, quatre llumets ja, i corre.
1: També t'he de dir que molta gent matura o se'n recorda jo sí. per l'osso, perquè ara per exemple m'he trobat una lota que potser feia 8 etapes que no la veia,
0: uh-huh.
1: i m'ha dit, hòstia, me'n recordo tu perquè vaig veure que duies un ossito penjat de la motxilla. O sigui que també és un distintiu, sí, perquè sí. la gent...
0: Te faràs famós.
1: Després...
0: Ja és famós, però és que sí. Tothom ja m'ho demana, m'ho telefonen aquí, el telèfon avui, el telèfon no fitxa avui, ara mateix, el té en silenci, però si veus el llum, pam, pam, pam, natura, és a dir, és una passada.
1: A més, si són denúncies,
0: no ho sabem. No, ho crec, me posa doctor
1: Amor. Me fa gràcia. Me fa gràcia perquè aquí me coneixen així, me coneixen l'influencer, perquè la veu va corregent, perquè me veuen gravant amb un trípode, me demanen què faig, jo els explico un poc, no, som autònom i faig vídeos per xarxes, me segueixen, després se troben a qualcú i diuen, ah, vist en aquest lloc que fa això, tal, seguint, no sé què, tal. I la veu, la veu, que ha corregut per tot,
0: clar.
1: I molta gent que m'ha aturant me diu, ah, tu Instagram, saps?
0: Sí, sí.
1: Ja no me diuen...
0: En inglès,
1: en
0: això
1: diuen. Instagram.
0: T'ho diuen en inglès índio, sí, bueno. Tu Instagram.
1: Sí, exacte, me diuen en espanyol índio, tu Instagram, tu en plan... I ara me coneixen per això, m'he fet famós per fer vídeos d'aquí d'Ucamino. Però clar, és que moltes etapes va sempre la mateixa gent, perquè, claro, fan les mateixes etapes i te'ls vaig trobar en per un camí i tal, si no descansen. I ara t'he donat una exclusiva, i és que t'he de dir que de cada dia me trobo menys gent.
0: Ep,
1: no sé per què.
0: Ha buidat.
1: No ho sé. Sí, així com van començar, que estava petadíssim de gent,
0: uh-huh.
1: ara així com van passant-ho dies, troc que me vaig trobar, no sé, antes era cada 5 minuts trobant-me qualcú,
0: sí.
1: mínim. I ara potser estic 20 minuts, 25, i no me trobo ningú.
0: Vaja.
1: Jo no sé si és que León se va aturar un dia per descansar i molta... O bueno, també és perquè ja estem a meitat d'octubre,
0: també,
1: però
0: potser
1: molta gent...
0: Els temps ja no, és molta sí, gent ja no surt a caminar.
1: Exacte, o arribava fins a León perquè només feia etapa de Burgos a León, que molta gent que he conegut per això, saps? A Bonguai li tocava de Burgos a León, claro, León se'n van,
0: sí.
1: o León han fet un dia més de turisteu que jo no vaig fer, que m'hagués agradat, perquè perquè era molt guapo, l'Eus. Sí, però clar, com que jo tinc estipulat que ho vull fer en 33 dies, fa un caparrut i vaig dir, no, no, no, jo ho partiré.
0: Va pensar que no hi ha gent caparrut. Tu caparrut, que dius?
1: No. No, no idò.
0: Caparrut banya.
1: Caparrut banya, acaben de dir. Aquell dia que després d'estar fotut vaig fer 30 quilòmetres, ho vaig passar molt malament. Tenia la panxa remoguda. Ah, per cert, m'han dit que m'he primat molt. Sí, tu què trobes?
0: Que, bueno, mam, les càmeres... I que les càmeres engreixen, ja m'he dit, tu, si te va magre per la càmera, quan te vagin en persona, te posaràs de perfil, per així l'ha curat fuit.
1: Ara, t'ho dic en sèrio. O sigui, fins ara ningú m'havia dit res.
0: Sí,
1: i en dos dies, tothom, ara, sí. Però te puc assegurar que d'haver 20 missatges per directe, saps, d'això d'històries, me contesten, per favor, menja, te veig magre, a més si estàs malalt o te passa alguna cosa.
0: Pensa que vares tenir aquella intoxicació, vulguis, no vulguis,
1: ja,
0: això,
1: vas alerta. Ja, és que vaig estar 3 dies, i estàs claro, caminant una mitja, 3 dies fora menjar.
0: I estàs caminant una mitja de 30 quilòmetres diari, 20 quilòmetres, 25, 18, venga, dius que mem, és que te pot menjar una paella.
1: Ja.
0: És normal que te m'agradis un poc quan fas el camí.
1: És que saps què faig? Jo el que faig és, un dematí, berem molt fort, perquè, ara t'ho expliqué, berem molt fort un dematí, a migdia menjar algo així petit, per un plàtano o un bocata petitó, per acabar de menjar un poc, i a l'hora de dinar normalment intento fer menú o un plat gros, perquè jo ho cap vespre i ho vespre no menys res. Com que he d'anar a campar i m'agrada veure el poble on estic i això, aprofit per fer turisteo o me n'he d'anar a les afores del poble perquè he de campar i per no dur xirmes, ja no sop. Claro, què passa?
0: Que això és l'ideal per migritxar. Això és l'ideal per migritxar.
1: Claro, jo crec que no estic menjant lo suficient i com que estic cremant molt...
0: Clar.
1: Bé, però això també és una prova de que estic caminant jo, saps? Perquè a mi molta gent se pensa que vaig en taxi, però així hi ha la prova física de que ho estic caminant tot jo. Igualment, en el final sempre poso Wikiloc, un quilòmetre que he fet, la distància i tot això. Així que res, contents. Va haver un dia que vaig estar un poc d'aquí perquè no havia dormit massa bé. Començo a notar un poc el cansanci acumulat, perquè, joder, de cada dia, quan t'aixeques, ja t'ho comences a fer un poc un mal obessó. Les bòfagues també ara me comencen a emprenyar, perquè quan que vaig caminar amb l'aigua, saps, que aquell dia que m'ha ploure molt.
0: Sí.
1: Jo crec que heu que el setí i la sabata se va banyar molt.
0: Estava treballant espant allà.
1: Exacte, trist.
0: Jo t'ho vaig dir, lleva't d'aquí que vendria una riada encara t'ho veurà en Sevilla.
1: Però escolta, te puc jurar que hi havia un llamp, que això, clar, perquè diuen que quan hi ha un llamp i són un tro, són quilòmetres que està de distància, no? Pues va fer un llamp i tot d'un va fer un tro. I vaig dir, me cago en deies aquí. I el primer que vaig pensar és que me ficaré davall el pont perquè estic passant per arbres i per un bosc i a més me falta que la bona sort que tinc jo me foti un llamp damunt.
0: Antes me pegaria un llamp
1: que me toqué la loteria, t'ho dic en sèrio.
0: Santiago, te protegeix, no te preocupis.
1: Això és fet.
0: Volia xerrar de l'estem espiritual, aquesta rolada que vareu fer amb aquest Siri, però ja no tenim temps.
1: Ah, sí?
0: Pensa que mos ha passat. És que me l'han passat 40 minuts i tenc ja a la pròxima convidadíssima.
1: No, tranquil.
0: Aquí ja esperant. Ho deixem per dijous qui ve, jo tot demanaré, ho vaig apuntant, totes aquestes coses. Andreu, vius i alerta. I
1: ara, vius i codreta.
0: Exacte, vius i codreta. Acabam amb tan xungueira, m'ha agradat molt aquest grup, cal que te digui, i ara li posen en Andreu
1: el
0: programa.
1: Tu mandes, tu saps que tot el que fas està bé.
0: Ah, vida. Una ferrada ben forta i res, i l'arte, i això hi vius, eh?
1: No, sí, moltes gràcies. Que sapigueu que la motxilla pesa tant perquè duc tot Mallorca damunt.
0: Que guapo, això, per favor. T'ho juro que la llagrima te me cau, és perquè no me beben. Me cago, tio, Andreu. Molt saps emocionar, així m'agrada. Au, idò.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Gràcies a tu, com sempre, que vagi bé. Nosaltres tornem d'aquí una estona.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu.

0: ¿Qué me contés? T'ho contarà mateix. ¿Qué me contés?
1: Molt bones tardes, és dijous de cap vespre, són les 6 i aquesta vegada mos hem com a retreçat a Joana, quasi mos en pot xerrar, mos hem relaxat, hem respirat un poquet, un domen mos veiem de dijous en dijous i mos vint de parar un poc el dia. Com estàs?
2: Bé, si fan més sopars de col·laboradors, mos veurem bé.
1: Ja, però ja en faríem cada setmana, per ja.
2: Però bé, com, no, això no...
1: De totes maneres, enfermer. Ara no ho direm aquí, ho direm després en petit comitè. Ja sap que nosaltres en tenim un de pendent.
2: Clar, no molt basta un.
1: No molt basta, ni un ni quatre.
2: Bueno, bones tardes, Jaume, bones i bones tardes a tots els oients. I benvinguts una setmana més. A què me contes?
1: A què me contes,
2: aquí. Sí. Bueno, aquesta setmana, com has vist, ha començat la pluja, no?
1: Sí.
2: I tu saps que quan plou, ho que fem feina a l'hostaleria... Pues tenim una nova professió.
1: Quina?
2: Quina? Pues meteoròlegs.
1: Ah, sí? Ah, sí. Vos venen a demanar demà pura.
2: Claro, mos diuen demà plourà. Quina hora aturarà? Sí, podem anar a la platja. Dissabte farà sol. I tu penses, pues mira, que si jo sabies exactament quin temps faria dissabte a les 4, probablement no estaria aquí servint cafès, saps? Però bueno.

0: I res, entre una cosa i l'altra vaig pensar, i d'aquesta setmana, quan ja sempre me demanes de què xerrarem, doncs mira, avui xerrarem de clients, perquè després de més de 20 anys fent un hotel, hi ha una cosa que he après, que clients n'hi ha de totes castes, n'hi ha de tranquils, n'hi ha d'intensos, n'hi ha que en dos dies ja pareix que formen part de la teva família, n'hi ha que arriben amb més energia que una tempesta d'agost. Per avui ho farem sempre amb molt de carinyo. No xerrarem de ningú en concret, no donarem cap nom, simplement xerrarem d'aquells perfils que qualsevol persona que hagi fet feina de cara al públic ha conegut qualque vegada.
1: I si mateix hi ha un bon tema aquí, eh?
0: Sí. Tu has estat a l'hostaleria.
1: Sí, vaig començar a l'hostaleria. Vaig començar amb 14 anys. Vaig començar amb 14 anys un poquet i després de 14, sí, 14, després he estat per recepcions, sí, sí,
0: sí. Sí, tenim currículum.
1: Hi ha currículum, sí, i sé del que me xerres. Això de meteorologia ja m'ho demanaven. És que jo me va venir una vegada una senyora i me va semblar a la recepció i m'ha dit, està plouent, me deia. Jo dic, i què vas pensar, que no plou? I diu, és que he pagat una excursió, i ara què faig?
0: Clar, i és culpa teva, sempre és culpa teva que plogui. Sí, sí, sí, bueno... Bé, començarem amb un tipus de clients i començarem amb un clàssic. Començarem amb un repetidor. Un que coneix els horaris millor que tu.
1: Ah, sí?
0: Sí, aquest m'encanta, perquè és aquell client que torna cada any,
1: sí,
0: que coneix l'hotel, coneix el personal, coneix els horaris i probablement coneix qualque norma millor que tu. Sap perfectament...
1: Que què diria jo, de feina?
0: Clar, sap perfectament a quina hora acaba l'esmorzar. Sap quan tanca la cuina. Sap quan tanca el bar. Bé, res, ho sap tot. I ara bé, que ho sàpiga no vol dir que ho compleixi, perquè aquest client té una teoria. Jo ho sé, però ho provarem. A veure si cuela. I aquí entro una anècdota que jo recordo perfectament, perquè hi havia una clienta que venia sempre a esmorzar supertard. Hem de reconèixer que nosaltres tenim uns horaris un poc estrangers, de 8 a 10, si no vens abans, no m'arenes.
1: De 8 a 10 és l'horari de...
0: D'esmorzar, de desayunos, que deim nosaltres, desayunos. Sí, no brunch ni res d'això. I res, aquesta senyora venia cada any i tal, i baixava sempre a esmorzar supertard. Començava a preparar les coses, el seu fill encara dormia, i cada dia deia, ara baixarà. Passaven 5 minuts, ara baixarà 10 minuts, és que encara dorm. I nosaltres teníem clar que tenim un horari, saps? I fins que un dia li vaig dir amb tot el carinyo, mira, tu berena tranquil·la, que si el teu fill no baixa, li prepares una safata i la puges a l'habitació, perquè nosaltres no és que diguem que no pots berenar. És que el problema és que l'horari de l'hotel no pot dependre del teu fill quan se desperta.
1: I tu no creus que devíem pensar que vol que li pujàsseu, no ells?
0: No se tractava de pujar, és que ella volia que berenàs allà baix.
1: Ah, és l'horari que ella volia.
0: Sí, i que el pogués triar.
1: Tu trobaràs un hotel per ell.
0: Sí, i no. I mama que vaig dir, prepara-li i a les 10 anys. Res. I això és molt, molt, molt de la gent que repeteix, perquè sap perfectament allà on hi ha un límit, però cada any comprova si encara estem en el mateix lloc, si hi ha un límit en el mateix lloc.
1: Si sou els mateixos...
0: Sempre. Però atenció, perquè el següent és parent d'aquest que hem xerrat, que no és un repetidor, és simplement el que arriba tard i espera que tot continuï exactament igual.

0: I aquest també és molt fàcil de reconèixer, perquè un client que arriba tard, però arriba amb una tranquil·litat absoluta, com si un rellotge fos orientatiu. La cuina tanca una hora concreta i ell arriba més tard i diu, encara podem menjar qualque coseta, no? I tu li expliques que la cuina ja està tancada i llavors arriba la frase, però no, no, és que només volem una cosa. Sempre només és una cosa, Jaume. Fins que aquella cosa acaba sent dos entrepans, una amanida, unes patates i ja aquí som, dues hamburgueses.
1: I postre.
0: I postre. I jo sempre penso que hi ha una diferència molt grossa entre hem arribat tard i entenc que no em puguin servir i he arribat tard, però m'agradaria que tot continués funcionant exactament igual per jo.
1: Clar.
0: O sigui, jo som l'amo.
1: Clar.
0: Se fan us amos.
1: Sí, ja que els donen, és a dir, és tornar inclús al repetidor que tu xerraves abans. Jo crec que saber, quan, és a dir, quan ja fa un parell d'anys que ja ho tenen un poc controlat tot, és com si fossin els amos dels hotels. És a dir, jo ja ho tenc controlat i jo ho faria millor que tu, sempre.
0: No, nosaltres tenim un equip que fa bastant d'any que fa feina junts,
1: sí.
0: I la veritat que els tenim a tots, ara contaré una cosa que sempre tenim allà, els tenim batiats. És a dir, jo no sé qui és en Smith, ni en McCarthy, ni en McConney, ni l'altre, vale?
1: Sí.
0: Jo, allà els coneixen tots com són família meva. Pues mira, a la meva predina, el meu tio, la cosina, ha vengut... Tenc fins al meu jo del futur.
1: Jo tenia, nosaltres tenim el meu tio de Múrcia. Sempre que venia, és un senyor alemany que venia, i va venir durant 20 anys, me pens. Era repetidor de fa 20 anys, i crec que després li feien una festa i tot, i li dèiem el tio de Múrcia.
0: Sí. No, no, no, tots tenim, i allà és molt divertit, perquè aquí arriba la setmana, aquí ve la setmana, i ve la tia Antònia, ai, mira, saps? I sé qui és, perquè si em dius un home, no sé qui és, i sí, he d'estar pensant qualque vegada. Digues, Antònia, ai, no... És molt divertit, no? Jo m'ho fas molt bé.
1: Sí.
0: Bé, jo xerro en carinyo perquè tots hem estat clients qualque vegada i també qualque pic també hem apurat massa el temps. Però hi ha gent que converteix això en una filosofia de vida, estar demanant coses i pensar que perquè vens cada any pues, tens un premis més grossos que us altres.
1: Sí, sí, sí. Tenen una filosofia de vida bastant rara, aquesta gent, que sí?

0: I d'aquí ja podem passar a un tipus de client número 3, que aquest és meravellós. S'acosta, sí, te riu i diu, només una coseta. I tu ja saps que no serà una coseta. Comença amb una pregunta, després amb una altra, després amb una recomanació, després ja aquí som, i quan tu te'n dones compte han passat ja 20 minuts. I tu què havies pensat? Això serà un moment? Ja has explicat on ha d'anar, què ha de visitar, quin restaurant ha de sopar, quin autobús ha d'agafar per anar a Pollença, Moll, Alcúdia, Muro, Pedrerta, quina platja és més, per anar, és més còmode per anar en l'autobús, quin dia fa mercat aquest poble, l'altre, l'altre, l'altre. I probablement la història de Mallorca des d'en Jaume I.
1: Clar, clar, clar, clar, sí, sí, sí.
0: T'ha agradat perquè és en Jaume I.
1: Sí, bueno, però bé, ja sabut, m'ha agradat la metàfora que has emprat. Ai. És a dir, com que ja li he escoltat la història, sí, del rei en Jaume i des qui anaven darrere, sí, sí. No, sí, és que arriba un moment que tu ja tens l'experiència que tu tens laboral, és a dir, no, no te pot llevar qualsevol, per molt repetida que sigui.
0: No, el que tens però... és ja has vist, ja els veu venir.
1: Ja els veu venir.
0: És que ja els veus venir. Tu el veus i dius, uf, és que te'n puc contar mil d'anècdotes, però bé, no me dona la vida, dic, he resumit el més important, el que veiem més a manco, però d'avui mateix te'n puc contar moltes. Però bé, el millor és que moltes vegades aquesta gent és encantadora, no tens res a dir, i els tenim com a família. No ho fan amb mala intenció, el que passa que simplement tenen moltes cosetes, que potser sobretot si és la primera vegada que els veus, no ho veus, però si és ja la segona, tercera, quarta, quinta o 23 anys que veus el mateix, ja saps de quin peu coixin.
1: De quin peu calcen, sí, sí.
0: Sí.

0: Ja me feia ganes cantar. Aquesta cançó, a més, és un poc spoiler de...
1: Cantant, cantant, home, vinga. L'escoltam, vol que cantem una estona?
0: No m'ha passat la lletra.
1: No.
0: Però és molt bona.
1: No, dic fora de ràdio, si cantant plourà més encara, si mos vam a cantar en directe.
0: No, ja basta així.
1: Sí, ja.
0: Ja basta.
1: A veure, vinga,
0: qui ve ara? Client número 4, que és el que reserva una habitació estàndard i espera una suite. Sí, aquest és un clàssic.
1: Que no falla.
0: No falla. Ha reservat una habitació estàndard, ho posa a la reserva, ho posa en un correu, ho posa per tot, estàndard. Però arriba, mira l'habitació i diu, ah, jo pensava que tindria balcó, clar. Jo pensava que tindria vistes, jo pensava... Sí.
1: Que tindria saleta d'estar, jo pensava que tindria una cuina de 4 metres per 4.
0: O jo pensava que seria més gran, o jo pensava que... Hi ha una frase que podria anar perfectament impresa a recepció. Mm. Una cosa és el que has pensat i l'altra el que has reservat.
1: Totalment, d'acord, totalment d'acord. Una cosa és el que tu te creus. Però, i de totes maneres, avui hem dit hotels. Ara, diguem, tiquis-miquis, però jo que aquests hotels inclús te fan veure l'habitació. Jo he reservat hotels d'Europa i tu vols virtual de web, pots inclús per fer una gira i saps perfectament el que fa l'habitació.
0: Totalment. Però després ja t'he dit que després hi ha el que sempre t'intenta treure i com més repetidor, pitjor. Vale. I bé, sempre amb educació se pot dir tot, està clar. Perquè també és vera que a vegades les fotos o vídeos aquests poden crear expectatives. Però bé, ara bé, quan tu has pagat i has reservat la més econòmica i espera la millor de l'hotel, aquí ja el que necessites és un pot de màgia o que li caiguis bé a un recepcionista. Mm-hmm.

0: En aquest davant aquesta cançó.
1: Sí.
0: Ho he parlat de tu,
1: Fiona. Que tenim una bona música sempre.
0: Tries un musicasa sempre. Tries molt bona música. Oh, vinga, qui ve ara?
1: Bueno, ve ara el que tot ho vol, inclòs, encara que no hi estigui. Perquè si arribam a una paraula que és perillosa, és inclòs.
0: Tot inclòs. Les polseretes, eh?
1: Sí, no, no, nosaltres no funcionàvem amb polsereta i, de fet, podríem tenir aquí un debat d'aquestes coses. Estic totalment en contra, però bé. Ara no venim al tema. Perquè hi ha clients que senten aquesta paraula i automàticament pensen tot.

0: Mira, estàvem dient que el client, quan llegeix la paraula inclòs, pensa automàticament, automàticament tot. Tens pensió, tens unes begudes concretes, tens uns horaris, però després arriba i és que això no hi entra. Ni això, ni jo. Però jo pensava que sí, o jo pensava que ja ho havia pagat, per exemple, ara els turistats, que és la tassa turística... Mira, ho has de canviar de manera... De...
1: Però... Una cosa, Joana, aquesta simpat turística ho cobreu els hotels?
0: Sí.
1: Ah, pensava que pagaven l'aeroport, no sé per què.
0: No, aquí hi ha l'hotel.
1: Els hotels.
0: Bueno, com si inclòs fos una paraula màgica que servís per qualsevol cosa.
1: Sí.
0: Si he pagat vacances, que entri tot. I tu penses, sí, però a Mallorca sencera tampoc.
1: Clar, ni el rei en Jaume tampoc.
0: No,

0: Voglio sentire un solo
1: chitarra, dai, so, dai, io també, te també posa et fotic i mos emmotejat, i no que faig guitarra, Joana, i mos en tirat pendent.
0: No, a mi no m'ordonava. Però bueno, mira, així hem pogut arribar al número 6, que és un client que protesta per tot perquè torna cada any. Vale? Aquest és un altre dels meus preferits, perquè cada any arriba, cada any protesta, cada any hi ha una cosa, un coixí, l'aire condicionat, un cafè, la dutxa, un renou, un silenci, la calor, un fred, i tu cada temporada penses, aquest no torna. I l'any després, primera reserva, torna.

0: I jo aquí, Jaume, he arribat a una conclusió, perquè si protesta per la torna, tan malament no ho fem.
1: No ho fem gent malament. Mm. Jo crec que... Saps què passa? Que és que posa't-se de cara en el públic, és tan difícil.
0: És molt complicat.
1: Molt complicat.
0: És complicat, però se tracta un poc de psicologia.
1: També,
0: eh? Sí, tenir tacte. Ja t'he dit que després de molts d'anys m'agraden un client difícil. Jo quan ve un i és difícil, sempre dic, no director, li dic, aquest és meu, perquè sé com fer el meu.
1: Clar.
0: Perquè dic, aquesta gent, igual, són persones igual que nosaltres.
1: Totalment,
0: dir,
1: sí.
0: Han estat tot l'any ahorrant. Entenc també el tema del clima, el que és no com començar xerrant. Entenc que vinguin aquí una setmana, ara mateix no, perquè estem a octubre, i jo què vol que te digui, veniu de maig a setembre, que és, normalment sols sempre van temps. De cara i tot, que a vegades han tingut colls de juny, que ha plogut 14 dies,
1: sí.
0: O sigui, jo record, ho record per temporada.
1: Els primers 10 dies de juny va plogut, ja ho he vist, això.
0: Sí, totalment, però... jo el que te deia és que m'agrada que la gent difícil. Llavors, també, i tu dius, aquests han pagat tant de dobles, han estat ahorrant durant tot l'any per venir aquí, venen, encara que ara estem xerrant d'aquesta gent que se queixi, torna,
1: sí.
0: I torna i està en el seu paradís. És a dir, troba els seus relats i allà on ha posat tota... la seva economia,
1: clar,
0: és per venir aquí. I si tu dius, mes de juliol m'està ploient, jo l'entenc perfectament, pobret, perquè ho ha dit tot l'any que seva.
1: Clar.
0: Perquè
1: clar,
0: normalment nosaltres fem feina gairebé amb estrangers, no, espanyols en tenim, però 90-95% són estrangers. I res, i aquest tipus de gent, pues, nosaltres els hi hem agafat molt de carinyo, perquè nosaltres solen tenir bastant de repetidors. I ja ve venir, ja el veu venir i dius, mira, vine aquí,
1: vine aquí que
0: t'arreglaré, vine. I se'n van més contents que quan han arribat.
1: Clar,
0: i
1: si
0: per això
1: final,
0: tornen.
1: El que volen és que els escoltin.
0: Sí, i que els estimin, perquè ja són molt freds, saps que fa de fred.
1: Sí.
0: I res, bé, mira, després de tant d'anys aquesta gent forma part del paisatge, ja saps què te dirà, i sap que li contestaràs. Hi ha com una espècie de ritual, però és una relació estable. Però em queixes,

0: I ara canviaran completament de to, perquè no tots són manies, horaris i quejicas. Hi ha clients que arriben i cada dos dies ja formen part de la nostra temporada, perquè aquests que tornen cada any, que te demanen com estàs, sí, que te demanen per el teu fill, que saben on fas feina, que arriben i te diuen, ai, ja som a casa, i tu sincerament també t'alegra de veure'l-lo.
1: Clar, no? Clar, que, i tant.
0: Hi ha qualsevol client que deim, ai, no ha vengut, en, per exemple, en Rodolfo, no? I diu, no, no ha reservat en guany. Ai, l'enyor, saps? Perquè per veurement com estarà, clar, si estarà bé, com anirà la seva família, perquè arribes a crear un vincle molt especial. I després de tants anys hi ha clients que deixen de ser un de l'habitació tal i se converteixen en persones que formen part d'un records que tenim de la nostra feina. Uh-huh. I això és una de les coses més guapes que té l'hostaleria.
1: Sí.
0: Perquè hi ha gent que ve de vacances i acaba deixant una mica de casa seva dins la teva feina.
1: Uh-huh.
0: I aquests sí, aquests són el que fa la temporada.

0: Han de, després, el que s'endú mig bufet. Aquesta és fàcil...
1: Aquesta
0: és fàcil de detectar.
1: Sí.
0: Bé a berenar, menjar bé, fins aquí perfecte, però de sobte apareix una servilleta, després una altra, i comença l'operació. Això per més tard.
1: Mm-hmm.
0: Un croissant, una fruita, dos panets, qualque peça més, i tu pides... Tu mires i penses, això ja no és esmorzar, saps? Això és logística.
1: Això ja és un plat de muntanya.
0: Ho veuran al dinar.
1: Ses torres.
0: Sí, molt no dinen. Nosaltres ho veiem, treus allà el bufet i, sí. I dius, en sèrio? No, en vida tota. Ja, mira, a vegades no han posat aquest tell de no se poden endur res perquè me fa vergonya.
1: Clar, perquè és de lògica i a vegades dius, és que la lògica hauria de ser... No sé, però bé, de totes maneres aquest criteri que hauríeu de posar sí que és veritat que a vegades, però és que al final són necessaris,
0: No, hi ha gent que... saps el problema?
1: Quin?
0: Si tu t'endús coses de l'habitació i se te posa dolenta,
1: uh-huh.
0: Perquè la guardes dins la gelera o la guardes i està més de 24 hores allà on no ha d'estar,
1: sí.
0: Si tens una infecció, tens qualsevol cosa, la culpa és nostra, perquè aquell menjar és nostre.
1: Clar,
0: tu li dones recient fresquet i després ell se l'empot endur a la platja per en passar 24 hores i el torna a dur, maneges menjar i... I estàs...
1: I el responsable tu després.
0: El responsable són nosaltres. Més que res són per aquestes coses.
1: Sí.
0: Perquè bé, ara avui en dia tot se mira en lupa.
1: Mm-hmm.
0: Tot. I després, que també te volia comentar, que a vegades estàs servint-ho berenars i estàs per la terrassa i veus des de la terrassa com la gent pues, obre la bossa i la comença a picar i
1: sobres, que és un clàssic,
0: sobres de més cafè i sobres de tall i
1: bones
0: i fruites
1: mai.
0: I tal i...
1: perquè no tapes, perquè si ja tapes també...
0: Hi ha vegades que hi ha gent que me fa pena que dic, mira, t'enduré un i saps
1: ja ho puiràs.
0: Sempre amb aquella discreció, gent que no és gent discreta, saps? A veure,
1: sí.
0: Que tots... Jo crec que tots hem agafat qualque cosa, qualque
1: sí.
0: Vegada, una fruita, un panet, però una cosa és això, i una altra és muntar un pícnic per 6 persones,
1: exacte.
0: Saps?
1: No ho sé, no sé què t'he de dir, sí.

0: I arribam a un perfil de nit, que és un client que durant tota la vetllada, tranquil i sense pressa, sense set, però quan falten 10 minuts per tancar el bar, li entra una set històrica.
1: Clar.
0: I no, no te demana una copa. No, no, no, no. De sobte apareix una taula sencera. Dues cerveses, quatre gin tònics, un whisky,
1: clar,
0: dues aigües, i ja aquí som, dues bosses de patatilla... Mm-hmm. Perquè, clar, tu tens un horari, i si encara estem dins l'horari, posem, nosaltres tancem a les 12 al bar, posa a les 12 menys 10... Ara no tanta, perquè abans la gent feia més tard. Ara me'n dono compte que la gent se'n va dormir abans, almenys.
1: Venen més famílies també ara.
0: Sí.
1: Altres venien més joves, ara venen més famílies amb algots.
0: Bé, ja t'he dit que nosaltres fem feina amb bastanta gent,
1: sí,
0: els mateixos clients, clar. Quan jo vaig començar, potser tenien 60, ara en tenen 80, i 80 i pico. I molts ja...
1: Sí, ara ja no...
0: I clar, aquesta gent pues, abans venia i eren les 12 menys 10, Joan, espera, posa'm dos gin tònics, i tenien la seva copa de gin tònic, uh-huh, i aquí darrere demanaven, tenien dos cubates més cada un, que bevia cervesa més, i jo deia, com se pot veure les dues o dos pints després d'aquest, perquè això ja serà gelat, serà gelent, plegost, saps? Sí. Però bueno, que si eren dir l'horari no hi havia cap problema, però
1: deixen, te'n demanen tres de cop.
0: Sí, sí, sí, antes de tancar el bar, perquè sabien que les 12 s'aturava de servir, però no anar-se'n a fora, perquè clar, també nosaltres allà on estem situats, a segona línia i un poc apartat del centre, i clar, si ja t'havien d'anar cap allà, doncs ja quedaven allà,
1: clar,
0: tuf, teulada. Mm-hmm. I clar, quan ja estaven dit l'horari no hi havia cap problema, però bé, que aquest tenia una habilitat especial, que era arribar just quan tu començaves a recollir, i jo ja tremolava, saps? I és quan t'aprens que l'hostaleria la darrera copa mai és la darrera copa.

0: I que vam amb un dels grans clàssics universal, que és un client que pensa que una norma és negociable per insistència.
1: A web.
0: Tu dius, no, i ell, segur, tu, sí, i ell, però no hi ha cap possibilitat. I aquí arriba un moment màgic, perquè si ho torna a demanar una tercera vegada, però és que espera que tu li diguis, ah, bé, sí, sí, vinga, ara canviarà tot. Però no, no, no, si no se pot, no se pot.
1: Ja.
0: Tenim un problema amb cubitos, ¿vale? Sempre venen i te diuen, me pot donar gel?
1: Uh-huh.
0: I tu dius...
1: I m'has demanat beguda ja? No hi demanes, això?
0: Clar, jo li... no... Ells no han comprat beguda, te baixen de l'habitació, te demanen tassons, demanen plat, demanen de tot.
1: Han comprat beguda fora.
0: I han comprat. I te demanen gel. I jo, al principi, si és un sí, però si ja són 10 o 12, i comences a donar gel a tot 12, tu el compres o no gel? I en principi vaig dir, dic, no. El primer dia sí, que vos puc donar un poquet de gel, però després si el comprau, nosaltres vos podem guardar, no hi ha cap problema ni res. O sigui que, però insisteixen, eh? Cada vegada, cada vegada, cada vegada. Però bé, la tercera no canvia tot, moltes vegades. I encara que m'ho demanis enrient, encara que m'ho demanis fluixet, encara que canviïs de companyero, nosaltres mos xerram, i a l'hostaleria passa molt, horaris, normes, serveis, sí, reserves, i moltes vegades no és mala fe, simplement aquella esperança humana de per provar, pues no. I de fet, també ho fem tots qualque vegada, perquè aquest programa han dit que no anava de riure amb molts dos clients.
1: No.
0: Va de riure de les coses que fèiem tots.
1: Coses que passen, clar. Que tot... Però és que nosaltres també ens equivocàvem.
0: Clar,
1: feina.
0: Clar, si tots ho fèiem també quan ens convertim en clients.
1: Sí, exactament. Així és.

0: I res, després de tant d'anys, fent feina de cara en el públic, si una cosa he pres, els teus clients n'hi ha de tot tipus. N'hi ha, ja ho han dit, que arriben tard, n'hi ha que volen tot incluït, n'hi ha que protesten, que insisteixen, n'hi ha que s'enduen un croissant per més tard, n'hi ha que quan acaba, quan arriba la temporada, realment t'alegres de veure-lo, n'hi ha que tens ganes de perdre-lo de vista, i n'hi ha que dius... no ho sé si tornarà l'any que ve perquè, pobret,
1: se'n va ben carregat.
0: Se'n va ben carregat. Perquè, no, al final, saps, un hotel no només són habitacions, ni horaris, ni berenars, ni serveis. Són persones. Les que venen de vacances són persones. I el que som allà cada dia, també. I després de 23 anys, que he vist de tot, però també he conegut persones meravelloses, clients que han tornat any rere any, que han vist passar temporades, que han vist créixer famílies, han compartit alegries i preocupacions i que han acabat formant part d'aquesta història. Així que avui ens han rigut una mica, sempre en carinyo ho han dit, però segurament qualque vegada nosaltres també hem estat aquests clients.
1: Ho feim sempre, tot amb això. Tot tenim la nostra. Eh?
0: Clar que sí.
1: Tot rossegam un bon rossegall.
0: Sí, qui no, que tiri la pedra.
1: Sí, no. Qui no conta mentides.
0: I la pregunta, mira, va per als nostres oients. Vosaltres quin tipus de clients creu que sou? Vos heu sentit identificat en qualcun? O millor encara, si heu fet feina de cara a no públic, que segurament n'hi ha moltíssima, perquè aquí hi ha molta gent dedicada al turisme, quin perfil mos ha faltat? Perquè també nosaltres aquí segur que sempre mos podeu dir tot el que vos agrada i sobretot el que no vos agrada.
1: El que voleu és que interactueu amb nosaltres, que per través de xarxes, o bé d'en Joan, o bé d'aquí de Radio Pallensa, o el nostre mòbil, que vos recordem, el telèfon 687-7211-93, mos podeu enviar whatsapps, inclús en directe, perquè jo noto que estan mirant, i si voleu intervenir, o si voleu cridar, teniu el telèfon, que és 971-53-54-55, el FITSO. I bé, Joana, res més?
0: No, de moment no.
1: No.
0: Moltes gràcies per convidar-me aquí una vegada més i gràcies a tots vosaltres per ser una setmana més a l'altra banda, perquè això ha estat Què me contes?
1: Què me contes,
0: aquí,
1: Joaneta?
0: Aquí, a Ràdio Pollença.
1: Ets un amor, gràcies per venir.
0: A tu.
1: Gràcies per sempre.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Sí, tots.
1: Adéu. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: La música i la seva evolució. Un programa de Mateu Vila. Cada primer dijous de mes tens una cita en Ràdio Pollença.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, Polenka.
1: País, Pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

primer al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. Que el cigar en l'arena blanca.

style.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: arriba fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

cap i en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha de gollar. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i a la seva cara tira.